0: Bon dia. La gent gran podrà gaudir de Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou enguany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull del 6 al 14 de juny una nova exposició de pintura sota el títol Sonata. Es tracta d'una mostra d'obres de l'artista irlandesa veïna de Castelldefels, Kimberly Hurley. La inauguració oficial té lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda. I la platja de Castelldefels, davant del carrer Masteler, al costat del Xiringuito Tiburón, acull aquest dissabte la 19a edició del torneig de rugby 7 platja, organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, al CRUC. L'esdeveniment esportiu lúdic començarà a les 9 de la nit i té prevista acabar els vols de les 9 de la nit. Inclourà competició de categories escola amb equips sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, categories formatives, sèniors i veterans. És tot de moment. Més informació ja a la propera cita informativa, a l'informatiu.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
3: Bon dia, què tal?
2: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental, ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura, l'atenció primària, i també a la vegada, no?, doncs, d'una sensibilitat, d'una coneixer a la població la vostra cartera de serveis.
4: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
3: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
4: I com arribar, no?, a nosaltres.
2: Què és l'higienista bucodental?
3: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
4: Que és una part que, bueno, la higienista dental en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal, quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura, però és ara, doncs, l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals com els metges, les infermeres, l'atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. La missió nostra és treballar en equip fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
2: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
3: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals, i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
2: Com ho feu?
4: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants, i bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que ara es veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, això que estem fora, no?, i és una part.
3: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
2: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
4: Doncs parem, si una mala higiene o una mala nutrició, doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les gengives i problemes bucodentals generals, eh? També, doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonies, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. a vegades no, és fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal queixar-li, ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me. No? I és per això, no? A part, la nostra boca doncs, és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia, per les persones.
3: Totalment.
2: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
3: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, en capçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea. Uns 45 graus direcció a les genives i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts. No oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
4: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners, i bueno, la pasta dental, totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podrem veure al pot de la pasta dental darrere, amb els ingredients. Jo ho he posat molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim, i els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf, és el que posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Ho gastem moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspall a raspall, com ha dit la Mònica, intentar escopir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des de que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja han de començar a raspallar i ja, doncs aquí, fins tota la vida.
2: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
3: Exacte. Sí, sí. És la molt manera, important. Des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
4: Però família, clar, al final és la manera d'ensenyar.
2: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
3: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, que el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
4: Sí, sí, el que fem a casa.
2: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
4: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlàvem, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. Bàsicament seria aquesta la població diana que actualment no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa doncs, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar no?, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any, i és com evitar, no?, i detectar alguna patologia, i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
2: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
3: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor, que ajuda a posar fortes les dents, sellejats de fosses i fissures amb dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits, en cas de tenir sarro. També fem qüestionaris per motivar a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs han de fer en aquest cas.
2: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
3: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sellejats, els vernissos, les neteges... Quan...
5: Les instruccions, el
2: sí.
5: Quimet... També per
2: no, vull dir el sentit també, ja que vosaltres doneu recomanacions, consells, etc. No? Qualsevol persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
3: Sí, al final assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè és un pilar fonamental.
5: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
3: Exacte.
5: No sé, els horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballen de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
3: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols. I ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs millor que millor.
2: Només ateneu a la consulta?
5: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super important i és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats on, amb l'odontòleg, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb el risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes a les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de la màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general, entre tots.
2: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
3: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. L'ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
5: Sí, totalment. Bueno, les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
3: Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
2: Sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé.
5: Bon dia.
3: Moltes gràcies.
5: Gràcies a tots.
1: Càpsules de salut.
6: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Whoa, rap, Cosmic Seeds. Good night, everybody. We're back, fellas. Què li passa? Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, eh? Estan descatalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Doncs molt bé, espero que estigueu ready per una nova dosis de la cara. Bé, des de Ràdio Castelldefels, a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, i per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Així que bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, man, sense milla, entre d'altres i tantíssimes influències possibles, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. Quin és un paradigma? És una nova pizzeria grega? No, eh? Ara parlarem del paradigma. I què passa? Què paradigma? Si no, portem rap, eh? Portem una suggerència avui, per cert, que vull anunciar-ho ja, perquè, bueno, no faré més spoiler, però em va fer molta il·lusió un oient, eh? En concret, de la cara B. I, bueno, doncs ara diré més perquè se'm cauen les llàgrimes, eh? La veritat que em fa molta il·lusió perquè, bueno, ens estima molt, Sebas. Tenim una fan, concretament, que, bé, ara va dir-ho més, però és que estic avui dir-ho ja, saps? Mola, eh?
1: Nice.
0: Però, bueno, ja t'he dit, Sebas, però bueno, ara presentem. M'he avançat aquí, eh? Però bueno, anem a lo que anem. I pues, aquí estem una vegada més aquí anant a la galàxia en un UFO, eh? A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas!
1: Molt bona nit.
0: Master, què tal, Sebas? Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte, tot un gran. Ara comentarem la jugada, perquè hem estat absents aquí, eh? Veritat? Hem estat
1: sí.
0: Un parell que vam agafar el Sebas, se'ns vam anar a l'UFO fora i vam pifiar, vam quedar perduts, sense senyal. Però hem tornat, aquí estem. Vam escoltar una sessió de rap francès, però aquí estem, i aquest em fa molta il·lusió. A veure quins mitjons autèntics portem avui. Hòstia, el ganxo m'encanta. Ell decide quién se queda y quién se va, no? O sigui, podríem dir que seria la figura de qui cregui en Déu, doncs Déu, no? El ganxo és la referència, no? I tu te vas, tu te quedes, no? Una mica el joc aquest, no? Com ninos de goma, eh? Al final una mica això, no? El petroli, aquí. Vinga, va, continuem, no ens enrotllem per les lianes, que surten les lianes per sota la taula, i anem amb algú super, super important, que és posar el nostre himne de gol que tenim, eh, sempre, que és el següent. A veure com sona això. Atenció. Brutal. Bueno, això ja tenim ballarines per aquí, eh? He comprat unes nines com de paper, eh? De paper aquí darrere. A poc a poc anem evolucionant i anem portant uns tios aquí també a l'estiu amb tangueta, pipa, què diu aquest? Pues Stephen Spoiler. Doncs bé, ara continuem amb el que tant ens agrada aquí a en Sebas i a Cremier i un present d'anyer, que ell no va dir que més que és recordar l'amor que tenim a el senyor Kiru i en J. McKeever, eh? Des d'aquí enviem una abraçada de koala i doncs aquestes dos llegendes, eh? Millor dit, dos dinosaures de la casa, eh? No sabria si dir-te qui seria un T-Rex. Dic un T-Rex, és un altre, no? Però
1: potser.
0: Sí, tots dos. Jo crec que serien pare i fill, eh?
1: Sí.
0: Dos T-Rex, eh? Per aquí tocant botonets, també, eh? Coses d'aquestes. Grandes d'aquí, doncs una gran abraçada a tots dos i la veritat que bé. I bueno, I què et diré jo del Quiro, que va ser el que va començar aquí també nosaltres. I bé, bueno, pues això és molt d'amor. I bé, pues aquí també un present, Daniel Ekeye, no m'ha dit que el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes. Així que let's go, fellas!
2: Messi,
0: boníssim. Messi fot un gol aquí i encara el celebrem com si l'hagués fent ara, no? Doncs bé, anem avui amb un programa que va una mica com trontollat, però expressament va així perquè, ara entendreu per què, per això ja estem, si corroborem si això és correcte, perquè podria no ser-ho, però atenció, temporada 2, episodi 14, programa 166.
1: Sí!
0: Quasi nada, tu, eh? I sense publicitat. Això ho podem posar seguit, que, bueno, us dona alguna cosa aquí, eh?
1: Nice!
0: Nice, eh? Ja la liarem, ja sortiran coses. No sé si anunciar encara allò que està allà. Podria fer-se allà,
1: sí.
0: No? Seria una bona idea, no? Vale. Doncs bé, doncs d'aquí, des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, a 98.0 de freqüència modulada i molt ondulada, hem ondulat la realitat i hem construït una nau... No, anem a fer un superfestival no competitiu, tot el contrari, de germanor de By Hip Hop Entre Escoles, val? Sí, està patrocinat per la Ràdio Castelldefels i la Cara B directament, i estarem, doncs, això, aquí en Sebas Cremier i un president Daniel, que jo no m'ha dit el que més, doncs, donant sandwichos i unes pizzas i coses d'aquestes, allà estarem.
1: Potser.
0: I qui vulgui veure'ns, i, doncs, això, i dir, mira, que són els de la ràdio, que ara estan aquí, no estan al Lufo, doncs tal. No, la cosa és que fem un festival i fa molta il·lusió, perquè he tingut molt bona rebuda entre totes les escoles, i la veritat és que espero que això sigui un inici d'algo que fomenti el ball, fomenti la col·laboració entre els nens, no? Sobretot amb el mateix equip. No és res competitiu, és algo d'exhibició perquè la gent disfruti ballant, disfruti les famílies, disfruti tothom, disfruti la ciutat i doni una identitat a la cultura, sobretot de les noves generacions, que és molt important, i a través del ball, sobretot, que s'alliberen moltes coses i, bé, doncs la música uneix. Jo crec que, bueno, tenim moltes ganes de que això, doncs, es formuli. I la veritat que, bueno, pues això, no, surt el cor per la boca, per parlar, perquè de l'emoció que em fa, ho dic en sèrio, i la veritat que, bueno, pues t'ha tingut molt bona rebuda i no, jo crec que no ens... Igual, no? Serà algo més gran del que pensava que s'estava tramant, no? Així que, bé, des d'aquí, gràcies a tots els que participeu i participareu. I bé, no dic la bomba, no? Ve una superestrella, ¿vale? Una superestrella, ja he dit massa. I, bueno, pues això, bueno, ho anirem anunciant més endavant. I bé, pues aquí faig un petit abans de la cosa, no? Doncs molt rebé, va. Ara anem a veure com ho fèiem, això, perquè no sé si entrem... Bueno, no... Avui anem amb un estil rotllo Tutuki Splash, vale? Això ja queda clar. Anem al parc d'atraccions de rap atac de Castelldefels de la Cara B, que muntarem davant de les marines. No, és broma, eh? A l'agost tenim una fira. Ens tenim la rana. Tenim la rana, l'alto de choque, però tot de la Cara B, eh? I estarem aquí, però venenga, rapinyada, i coses d'aquesta. No, però molaria. Jo ho tiro, el Rap Attack Park. A veure, jo ho deixo col·lar aquí. Bueno, molt bé. Ai, que gran és el tio. Doncs molt rebé, ara sí, va. Vinga. I preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem... Epa, aquest és nou, home. Això sona bé, sembla que sortirem volant. Poso el cinturó ja. Doncs, així que... Un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa, la selecció sense seccions. Pues molt bé. Pues aquí estem, tu, la Cara B, hem dit aquí aquest episodi 14 ja de Star Wars, i anem amb això que tants agraden Sebas Cremer i un present aquí, Daniel, que no m'ha dit el que més, que és la nostra xarxa social. Segueix-nos
3: a Instagram.
0: Doncs aquí, aquest màgic Instagram que tenim ple de puntets, que n'afegiré un parell més, pues està fet especialment perquè feu via de contacte directe, que ens ha contactat un oient que s'ha volgut mostrar en el seu anonimat, i és molt ben fet, i m'ha fet molta il·lusió perquè portava ja un temps d'escriure-me, fer Sebas, doncs, felicitant-nos pel programa, que li agrada molt, que, bueno, posem rap real, superencantada, té la seva part americana, per la qual també ho porta a la seva genètica, el tema del rap, bona selecció, ho estem fent bé, té bon criteri i m'ha fet una suggerència que avui la direm i bé, doncs ja portava temps i l'estava reservant i ja havia perdut l'esperança la pobra noia, havia dit mai, no, avui és el dia, així que pots celebrar-ho de la manera que ho fas i ho fas molt bé. Així que anem a començar amb un programa que, bueno, prepareu-vos, eh? O sigui, no espereu res professional. Ja va, no? Res professional no. Anem a la deriva en freqüències, vale? I comencem amb un temazo del gran Big Pun, es diu Boomerang.

0: Wow, quin temazo, és un himne, aquest Big Pun, Big Pun, ixe, el gran castigador, amb aquest tema de Boomerang, tot torna, està extret d'un àlbum que em sembla exquisit, que és Capital Punishment, del 1998, i venim afinant el rumb, però amb pes, perquè Big Punisher des del Bronx, doncs aquests finals dels 90 ja marcava, ja anava aquest primer artista de llatí en aconseguir un disc platí en solitari quasi res, dins del hip-hop, no? Anava obrint camí, no? Una bèstia, l'estil que té és únic, això, bueno, tenia, això no és només música, és un canvi de narrativa dins del sistema, literalment, és un tio que va fer les seves pròpies líriques, la seva forma pròpia de rapejar, d'expressar-se i la seva caixa toràcica, la cadència que tenia, no? O sigui, un tio que, doncs, a part de treure doncs, aquest Capital Punishment, que té tantíssima discografia tan bèstia, aquest surt com a track en un legat que és un disc pòstum, no? Després de la mort, que ens està preparant, i bé, doncs, aquí doncs, Boomerang està extret també d'aquest superàlbum, al qual doncs, bé, doncs, podríem dir que de l'1 al 20 i pico que hi ha, tots són temazos. És un disc que a mi em sorprèn perquè la producció, el so, tal, és molt futurista, no? Quan a mastering i qualitat, i bé, doncs aquí Punt també tenia aquesta capacitat més tècnica, no? Brutal, total, doncs molt més multisíl·labiques. Té unes multisíl·labiques, què és això? Una paraula molt, molt nova que jo m'he inventat.
1: Potser.
0: Perquè, clar, perquè és multisíl·labiques, però si és multisíl·labiques, què diu aquest? Doncs busqueu-ho, saps? Vull dir, perquè això és el que em diu. Perquè jo faig el programa en castellà, això aquí diu un truc, i després el tradueixo català. Clar, jo passo català, però hi ha vegades que jo no utilitzo. Jo ens diria una castellanada, no? Em perdonaria, vulgueu ser sumar, vull dir, tampoc, vull dir, no per això ets menys, no? Però és la barreja, és l'hibridatge que estem tenint, no? La tecnologia, el català, castellà, el que sigui, igual un que l'altre, el que estigui comunicar i dir això, no? I volia fer doncs, una pausa aquí molt llarga d'això multisíl·labiques, right? Perquè multisíl·labes, però multisíl·labiques, com la llegeix? Jo no, aquí tinc problemes per llegir, però no la dic cada dia. Multisilàbiques, ja, però, hòstia, falta aquest làbica, però multisilàbica, em sembla com hi ha massa cosa aquí. I si hi ha massa lletra, diu el seu, hi ha massa lletra. I només això, li fotem la L geminada enmig. Ja per si cabia algú més, li fotem un punt, no? Hòstia, no sé. Bueno, revisem aquesta paraula, sisplau. Revisem multisilàbiques, per favor. Detrás de los biombos. Bueno, comprensión, comprensión lectora. Pues això, era una màquina, tio, aquesta compressió. Ja us he dit, això era a la deriva de la freqüència. Vull dir, avui passarà el que passi, vull dir, guanya un programa i m'estic allargant i no sonaran ni 11 cançons. Pues ens estem donant a la vida com vingui, vivint el present, jo estic fluint, el Sebas també, l'estic igual marejant perquè té punts que hi té que entrar, però...
1: Pot ser,
0: clar. I diu, hòstia, tio, m'està fent la cobra. O sigui, no està seguint res, vull dir, però estic aquí. No, bueno, aquesta. No, és donar una mica de joc, no? Al final que la gent no se'ns avorreixi. Heu vist disc com és la vida avui, la gent, i passes amb scroll i no, aquí no fem res, no? Pues bé, continuem, ara m'enrotllo més. Tenim aquí, doncs, això, tenim aquesta mètrica. Estàvem parlant de Big Pun, ens anàvem ja. Aquesta mètrica, també una altra paraula molt interessant, mil·limètrica, que també té diaris, la geminada, doncs, com a curiositat, moltes de les gravacions eren gairebé sense tall, no? Com aquí, no? Que acabem parant ara, què passa, no? Perquè dominava el ritme com pocs, Big Punisher, i comencem amb control, amb estructura, Però quan deixes el rem, el riu ja no negocia. Per la qual cosa, és com quan dius, jo controlo, i als 10 minuts ja estàs buscant el mòbil amb la llanterna del mòbil. ¿Vale? Aquesta patxanga, Quan, jo li dic a la gent, la parlo, li dic, tienes el... M'agrada perquè hi ha molts que dic, tienes la linterna... Ja lo sé, em diu. Ah, si està dia, la veritat, perquè tota la gana. Vale, perfecte. Diga, sí, la porto un set, no passa res, no és un gran error, tampoc, no et multaran per això, no? Però, bueno, està bé. Doncs ara anem amb el tema concret que ens ha enviat, com la podem dir? Perquè no em va dir el seu nom, li ho entenc també, i no vull dir americana, tampoc, ha de ser més concret, la nostra fan number one, La nostra fan number one, que deixi, Sebas, ja farem això, doncs queda...
1: Sí!
0: És per ara l'única persona, per de tu i jo, que pot estar en aquest plató, per de Liam també, si volgués venir... podria venir com a públic, porta unes palomites i tal, s'ajunta amb la públic que ja tenim aquí, i ja, si volies venir, doncs està invitada, perquè la veritat que ens ha dit coses molt maques sobre el programa, i tu, això s'agraeix. A més, ha entrat la cara a punt, tot això, s'ha molestat de posar tants punts. Doncs bé, anem amb un temazo, perquè és el que és un temazo, i em recorda amb el programa que hem fet, l'últim parlat, que va ser sobre l'electrònica, també aquesta conjunció, i parlem d'Azealia Banks, amb el seu temazo de The Big Big Beat.

0: on the big, big beat. Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, brutal, vull dir, ens ha dit aquí el tema, el nostre fan number one oficial és el teu nom, vull dir, fins que no sapiguem, algú podeu afegir un 43, algun número, dic un 43 per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, la number, se m'ho oblida, no, la fan number one és l'americà, qui ens ha donat aquest tema tan únic d'Azealia Banks, amb aquest The Big Big Beat, amb aquest joc de paraules que el que fa és Broke with Expensive Taste, aquest àlbum tan autèntic 2014, i això és una petició, com dic aquí, una fan amant del hip-hop i la seva cultura. Així que gràcies sempre per les paraules que ens fa arribar sobre el programa. Portava setmanes això, que volia sortir, però avui era el moment. Així que bé, canvi de freqüència, Azealia Banks fusiona rap amb house, club electrònica, Nova York Global. El beat ja no és base, és espai. Parlant de beat, tenim avui un gran programa que surt, sí o no? I nosaltres li preparem, som el Quita Nieves, traiem la cera, quina cosa més tranquil·la. Aquí nosaltres som un carreguet de neteja de les orelletes, I llavors apareix el beat, que serà molt bo, un programa molt bo, comença avui el Castell David, de l'Opoet, no David del David, del nom, sinó de beat, de beat, en anglès seria beat, castell, no, seria com castell, sí, need of castell, no? castle beats, no és bona, però sí, els dirigem el millor, serà un superprograma, o ja és, perquè ja està passant, com aquí diu, no? ja està, avui surt, a la qual, doncs bé, els dirigem molta merda, que és el que acostuma a dir, no? Això, I bé, doncs això, el millor, i segur que, bueno, sortirà de luxe, perquè va a mà d'un crac que també té molt de coneixement de la música, un tio que també punxa, per la qual, doncs mira, aquí hi ha molta qualitat. I, bueno, aprofito ja per dir que tenim algo tan especial, també, no sé, el podcast. El recordem ara, el podcast, perquè
2: RadioCastelldefels.org.
1: Doncs aquí trobareu tots els programes gratis a la carta i sense publicitat.
3: Nice.
1: I entre altres, doncs, ja trobareu aquest nou programa, Castell de Beat, amb tots vosaltres després d'aquest programa. Així que molt rebé, i a més va connectat una mica també amb aquest Azealia Banks, de la qual, doncs bé, doncs aquest disc va partir molts bloquejos, molts retards i causa a la indústria, però quan surt defineix una nova manera d'entendre el gènere, quan el ritme es converteix en entorn, deixes de caminar i comences a surar, Jo m'imagino que m'havia surat, no? No, la veritat és que són coses que la música va estar i, mira, coincideix que ha trigat a sortir aquest tema, igual que a l'àlbum, però mira, són coses que no estan preparades i són per algo, Doncs anem ara amb un tema com aquest programa, com aquesta ràdio, que és un temazo que es Capone en Noriega, amb el seu temazo de Invincible.

0: Ma che tema che ne capone Annurega, Invincible, Untouchable, DNA, The World Report del 1997, al qual Don Squinbridge, cruesa real, dismarcat pel carrer, per la supervivència, per un moment en què el hip-hop, sobretot, encara explicava històries sense filtres, no hi havia pèl de la llengua, que es deien, no? I intentes mantenir el rumb, però l'aigua ja no està quieta. És aquell moment en què tot va bé i des de debò, i de cop i volta reps un hem de parlar. Què hem de parlar? Hem de parlar. Puc preguntar-te una cosa? Bueno, ja ho estàs fent. Ja la primera pregunta ja l'has fet i no m'has preguntat, realment. Sobre quina pregunta em preguntes? Si puc fer una pregunta. Reflexionem això, també. Estan tirant coses d'aquí. A poc a poc anava desviant-se de la música i anava interpretant coses, no? Bueno, doncs això, és veritat, no? Quina contradicció. Doncs ho vendem amb això, que tant ens agrada, amb aquesta contradicció d'aquest programa, que no ho és, molt maca, la nostra secció del Infiltra.
1: El Infiltra.
0: El Grinch. M'encanta. O sigui, això és Vaisebas Cremier, vale? Vull dir, això, aquesta barrera arquitectònica sonora, aquesta obra d'art és d'en Sebas Cremier. O sigui, aixequeu-vos a casa i un aplaudiment, sisplau. Tens aplaudiments? Posa-te'ls per tu mateix, sisplau. Estic molt, molt agraint molt aquest any a tothom, les coses, la gent que col·labora, perquè em veig embarcat en coses jo sol de projectes i treballar un sol... És una càrrega bastant guapa, és molt reconfortant, però quan treballes amb equip i veus que cadascú que té una funció i tot és tan hermós i tan alineat, de veritat que et dona gust treballar així. Així que, Sebas Cremier, gràcies. Me llamo Earl, puc tatxar de la llista, felicitar-te i agrair-te, vull dir, de tot cor, saps? Tinc 3 o 4 persones d'agrair, de dir gràcies, i un d'aquests és tu. Així que, molt bé, regalaré uns mitjons ben guapos, meus, no ben guardada, meus nets, no, sóc tan així. Però va, anem, continuem amb aquesta secció, a veure aquí, portem un temazo, un grup que, no sé, podria ser rap, però bueno, s'aproxima, però no, és únic, i jo, la veritat, fa molt de temps ja que estic escoltant i recuperant aquests temes del 2000, d'aquest gènere, estic parlant de The Prodigy, amb el seu gran Firestarter.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Quina cosa més autèntica, eh? Firestarter, eh? Aquest de Prodigy. Busqueu concerts des d'aquest any 1999, 97, 96, com ho dona la gent, eh? No veuràs ni un mòbil, clar, no n'hi havia, en diràs, ja, però bueno, encara que n'hi haguessin, no ho ballarien. Com ballen allà, com es viu la música, estàs gravant a la teva memòria, això, no? The Fat of the Land, eh? Aquí hi ha aquests àlbums de Prodigy tan bèsties, del qual, doncs, des del 97, aquesta explosió, rave, pan electrònic, aquesta actitud més antisistema, aquest track, no? Entra, trenca esquemes i esquerda del sistema, sens dubte, com humitat, eh? Quan el control desapareix, comences a escoltar també el que estava ocult, i és com quan obres una pestanya, eh? Per un moment, i acabes amb 37 obertes i cap resposta. I un pèrdol. Així és. I te deia, hòstia, m'ho he fotut d'això, no ho trobo. D'on sona la cançó del YouTube, eh? No sé què, Antonio Lobato, hòstia, que mil pantalla, mira. Són petits, queda petit tot. Jo m'he fet el cursor de l'ordinador el més gran que dona, saps? Perquè no el veig a vegades, ja em torno l'elo. Bueno, m'estic fent gran, imagino. Doncs bé, anem amb un tema que es diu KLR, vale? I és de Cyan Supercruise.

0: la cara B.
1: Yo. Un temazo, Science Super Crew, KLR, l'àlbum de KLR, del 1999, bueno, més endavant, però por ahí, perquè es van conèixer en un estudi, eren dos grups i es van fusionar, una brutalitat va aparèixer, després d'aquesta... quina franja d'hora encara no puc dir? O sigui, jo i mitja podria dir la paraula fornicar, van fornicar ja els dos, bueno, no literalment, metafòricament, i van engendrar un fill que va ser Science Super Crew, per casualitat, i va ser espectacular. A tot això he dit perquè el Sebas m'ha donat el vistiplau, també a la franja horària, crec que no estaria dintre d'algú molt incorrecte, més aviat està camuflat, però igual, bé, doncs... I diu, sí, no, pues molt bé, doncs mira, comencem a dir coses, trasto d'aquí, no? Va, anem, vamos allà, no? Pues bé, això, pues aquest rap més trencat i trencat perquè són gent que sap molt de música, porten a la sang, i bé, pues aquesta veu com a instrument, aquí el llenguatge és desmuntar i tornar a construir, no? Sincerament, Science Super té molt d'estil, ja no existeix com a grup, però han deixat un gran legat, i quan el llenguatge es fragmenta, doncs apareixen noves formes de dir, i bàsicament com els grups de WhatsApp, eh? Ningú segueix el fil, però tothom opina, tu. I jo estic als grups pels stickers, que ho sapigueu, eh? Els stickers, la gent que no conec, tinc coses que no les envio, però faig col·lecció de stickers. És gratis i és divertit, no? És un bon recurs a l'sticker. Gent que, bueno, no li agrada que es bombardegi amb stickers, però que és una cosa maca, no contamina, i tot el contrari, no? Converses amb stickers, eh? Fem un programa amb stickers un dia, a veure com el podem fer. Seria viable? Una cosa rara, no? Un directe?
2: Sí!
1: Podria ser. Llegint stickers, molt bona, és un gran tio. Pues anem amb un temazo a relaxar-nos una mica, perquè avui portem aquest trontoi, i anem amb Mahalia, amb el seu temazo de Sober.

0: quina veu, no, Mahalia, busqueu-la si vol continuar, perquè em posa tant aquesta hora, aquesta nova hora que tenim ara, mentre la soneta. Bé, perquè jo ara estava i fotem-me unes burgers i entrava al programa i era un va, full d'energia, i Mahalia ens està relaxant, amb aquest sober que és Love and Compromise, una cosa bastant difícil de trobar avui dia, però es pot trobar, està allà, existeix encara, 2019, el qual doncs bé, baixem, aquesta emoció, aquesta vulnerabilitat que té, aquesta veritat, una veu com una tender crisps sense publi, no faig publi d'això, una tender crisps, t'agrada la tender? M'encanta, tio, però no les feu dobles les hamburgueses mai de pollastre perquè no surt a cota i fota una clavada i m'agrada els sortidors que tenen allà amb begudes, però la teoria, la llegenda de que l'aigua ve connectada des d'algun lloc que no t'agradaria, de vegades quadra perquè té uns gustos no, que estrany, no? aquests sortidors, no he provat amb el xirope i tal, ojo,
1: sí.
0: Reflexionem també sobre això, aquí anem reflexionant, que el rapatac, això és rapatac. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, ja... És que va haver un moment, puja. Però això és com canta, Mahalia, amb aquest tema de sober, que el podeu trobar també a Colors, us el recomano, perquè tant ella com altres artistes d'aquesta talla, no? Doncs podeu trobar doncs, nous artistes amb projecció boníssims, I aquí, doncs, com diu la cosa, quan tot el que és extern cau, comença el que és intern, pel qual o quan dius estic bé, però Spotify et posa una playlist que sap massa. I per què sap? Perquè anem ràpid i amb ansietat i acceptar cookies. No tenim ni idea, i vinga, acceptem els cookies, que no és que t'enviï una caixa de cookies a casa. No, és que acceptes coses molt xules. Doncs vinga, anem amb un tema que és d'un gran, també, un d'aquells que ha fet història, que ha sigut tan professor de tants artistes i tants músics per la seva qualitat, de la seva, per la forma d'entendre la música, no? Estic parlant del gran Michael Jackson amb un dels grans temes que és Off the Wall.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bé, i tant, rebé, una versió de Marc, eh? Un altre dinosaure, bueno, ja sé, sí, del pre, no? Del post, eh? Un que va quedar ja refegat, eh? D'altra banda, una abraçada des d'aquí, Marc. Un gran, eh? I quan entra Miguel, de tots, perquè tots formen part de l'equip, i una abraçada a tothom.
2: Nice.
1: De la ràdio, eh? Doncs aquí, doncs, aquí Michael Jackson ens mostra fins on es pot portar un virtuosisme de la música i que ningú l'arribi a igualar, no, en aquest sentit, no? Per les grans quantitats d'elements que té i ell posa, no? Aquest gran productor, gran cantant, gran artista, doncs això, Michael Jackson, Off the Wall, des de Off the Wall, extret d'aquest àlbum del 1979, el qual doncs és a l'equilibri perfecte. Aquí tenim a Quincy Jones i amb MJ, Michael Jackson, redefinint el pop, abans de digitalitzar-ho tot, ja sabíem com sonar Eterns i sense autotune, molt important, molt de mèrit, també anem a dir, i sense plugins, i sense tutorials de com fer un hit en 5 minuts, perquè el 5 minuts és la duració del vídeo, en realitat. No? Vivim a la ciutat de diem una cosa, fem una altra, però sentim una altra. Quin caos. Bueno, molt, molt bé, anem amb un tema de Sound Directions, amb això que ens agrada tant aquí, a la societat juguem Dice Game.

0: buah, quin tema, quin, quin ritme, no? Al final, Sound Direction, aquest Dice Game, aquest joc d'aus al qual The Funky Side of Life, brutal, 2003, i sona bastant jazzy, no? Aquest Stone Throw reinterpretant el jazz. Molta gent pensava que eren gravacions originals dels 70, però quan entens d'on ve tot, doncs deixes de buscar fora. És com quan descobreixes que la teva cançó preferida era un sample d'una altra. O que la teva dona actual estava... Cosa d'aquestes, no? Bé, d'aquí compartis viure. Doncs bé, anem a la nostra secció d'avui.
1: Rap de bellota.
0: Doncs molt bé, què és rap de bellota? No és aquest pernil, paletilla, com voleu, que es treu aquest oli, no?, a l'hora de tallar aquest rap de bellota, de quilòmetre zero, anem a dir, perquè és de la zona, i anem amb un grup que és molt conscient, i m'agrada molt el rap conscient, sobretot perquè desperta aquesta glàndula pineal calificada, i ja estic parlant d'Eric Urano, el seu temazo remix de Nebulosas.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Doncs sí, així és, i bueno, pues aquí, conto la plata, conto la rata, no? Pues molt bé. Un gran tema també de Bob Marley, Rat Race, un dels meus preferits, la veritat. I bé, pues aquí amb Urano Player, aquesta conjunció tan autèntica, Eric Urano, tan rap conscient, nebulosa, molt nebulosa, i està extret d'un àlbum que, bueno, únic i irrepetible, Ácido i Oxígeno, molt conceptual. I la veritat que 2017 va ser un any també de canvi, un umbral també de l'underground, molta qualitat, i pues, això, quan tot es difumina, doncs no cal entendre realment, no? Quan llegeixes un contracte i dius sí, s'entendrà res, no? I l'he repetit, aquesta, que, no? Li porto una lupa sempre, perquè hi ha una molt, molt petita que no es veu a simple vista, i pues, s'ha de preparar la vida. I anem ara amb

0: Soy el capitán, no diré con el barco.
1: Bueno, ya acaba ahí, sí, ¿no? Acaba de aquí, pum, tanca, ¿no? Chiri, Vegas y Costa, que eran dos bestias, de Madrid. Que caigut aquí una lentilla, ¿no? Aquí gran Costa i també aquesta col·labo, ¿no?, que fa Costa amb Chiri, que són com germans, anem a dir, i ells sempre tenen alguna col·laboració que hi ha altra i sempre són temes únics, ¿no? I aquí, justament, Tercer Eye, des de l'àlbum de Shadows del 2012, el qual ens porta aquest missatge intern, ¿no?, quan deixes de buscar fora, trobes senyal, o com quan antigament, no sé si te'n recordes, Sebas, que tenies que desconnectar el telèfon per poder connectar a internet, el router, amb soroll, amb connecto internet.
2: Sí!
1: No podíem trucar-te a casa, una cosa molt curiosa, no? Hem sigut la generació que venim de lo analògic i hem passat a lo digital, hem vist aquest umbral. Jo sé que el meu fill coneix lo digital, pot conèixer lo analògic, però no s'ha criat amb això, és molt diferent. I hi ha un salt aquí, no? És evolució i, bé, i és el més normal, no?, al final. Però tenim la sort o donc valor d'aquesta analogia, no?, d'aquesta paciència. Això, al final s'ha perdut una mica això, no? I, doncs bé, això del router, no?, reiniciar, tot un caos, no? No com ara que la immediatès s'ha doncs, carregat doncs, això, el sentit de la paciència, no? Que no sabem que les coses tenen un temps i tot el seu temps, i ja. I bueno, doncs ara anem amb l'últim tema de la nit, ja el qual deixem aquestes freqüències, ja us deixem amb aquest següent programa que vindrà ara, però abans acabarem amb un tema també molt autèntic, d'un grup que es diu Chinatown, aquest 4x4, m'agrada molt, underground, més underground impossible, Això està extret de l'àlbum de Llenos de Amor Por del 2003, i bé, això és Moviment a la Deriva, que és un grup mític d'underground, sens dubte, DJ Juve, Priteo, Ganda, llegendes amb una lírica única, plena de còdics del carrer, literatura urbana, real, amb un fonament únic, la crudesa dels barris més marginals o suburbis de Madrid i voltants, al qual, doncs, bé, i ja quan no hi ha un mapa, només queda el trajecte, bàsicament com Google Maps quan diu recalculant, però la vida no recalcula. Doncs bé, doncs arribem a aquest final, no?, amb aquest sample d'un programa molt autèntic, i bé, doncs farem aquest, aprofitant que estem en un UFO, és la nave, no hi ha cap misteri aquí realment, però sí que som una nau sobrevolant, conscient del que veiem, i bé, doncs aquí sempre anem navegant sense rem, i tot i així hem arribat. El sistema ens vol ordenar, la música ens vol connectar, doncs quan tot es barreja i el sistema falla, i més avui dia, el sistema està tan saturat que ja no sap si recomanar-te música o teràpia. Per la qual cosa, doncs, hackejar el sistema no és destruir-lo, és deixar de jugar. Escoltar avui ja és resistència. Així que no oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels, a 98.0 de freqüència modulada i ondulada. I moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un
2: molt
1: plaer.
2: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tothom des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. And transmission.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: han continuat donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
2: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
3: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final, que juga diumenge, s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el play-off de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
4: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça de Mol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: i fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedrap, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
1: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
2: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
3: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
2: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina, més, hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquí a presó això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
2: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
24: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al país, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
5: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
18: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
6: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
7: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
6: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
8: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
6: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
25: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
6: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
26: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
6: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
27: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i i a guanyar des del minut 0.
6: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company en el Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1:00 PM, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
18: Són 7:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diet i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
6: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
10: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
11: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
13: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
14: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
15: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
1: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
18: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
16: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
17: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumir així la posició comuna.
19: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'Anna han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
3: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava als càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
4: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
20: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
5: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
7: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors. És a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
5: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada

0: 20% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
1: En plena polèmica per la redacció del Pla Terí com afectarà això les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
2: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
1: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
3: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
4: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
5: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
4: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
3: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
7: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
6: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
8: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
3: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
9: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
10: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
9: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
3: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement extraordinari explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol

0: Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de Luka Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
4: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
1: 3CAT Info.
2: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
5: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
2: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
6: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
2: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
7: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
2: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
1: 3CAT Info.
8: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui a terra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim esperit sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça ha de guanyar a la pista de Luka Murcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica de munt i avall als termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral litoral prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central, tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat, segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí, el suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, el Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
9: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
10: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
11: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
10: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:15 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
12: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
12: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prem el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalán.
15: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
16: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
15: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
16: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
15: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La Plataforma per una feina i una casa digna s'organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
17: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
18: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
17: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
19: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
20: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: I a Collserola avui caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
21: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
22: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
23: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
24: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
25: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
21: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
26: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
21: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
3: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
4: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
5: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
6: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
5: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
7: Je pense que c'est une bonne initiative.
8: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
7: Qui peuvent batir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
5: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
2: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
0: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
2: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
0: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els The Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
27: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de dues hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit. Però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
9: L'informatiu del suplement.
10: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
11: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
13: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
14: Que hi podia, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
13: El divan, el valor de la conversa.
14: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no pots parlar.
13: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
9: L'informatiu del suplement.
0: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
15: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
16: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
15: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre iguala l'eliminatòria i, per passar a les semifinals, haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
28: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I, bueno, ara intentarem, pues, aprendre de tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa, i són 40 minuts.
15: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
28: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
15: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del playoff d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
17: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
2: Sí, eh?
0: Perquè el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
1: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí, sí. Ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de lluny i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és.
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí.
0: És molt fàcil perquè cada...
1: És veritat,
0: només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima, cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català,
1: i tots canten
0: perquè
1: en català,
0: el Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
4: Com que tu i jo som altres.
3: Tan cert.

tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: i ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
2: Sí, sí. Moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
3: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
3: Ho dius en sèrio?
1: No, ha sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries ni...
0: A veure, ni
1: que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
3: En sèrio? Que la gent es casa amb Oques
0: Grasses? Tu a Catalunya
3: grasses?
0: Vius?
3: No ho sé, a la...
1: Va, tira.
4: Tan cert... com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història. D'alguna manera. El Ordei Aventura, a la Sala Apolo, el presenten als Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat girar al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO. No? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... tots dos són història del pop. I si vols hi pots posar aquí també Antònia Font i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
3: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar a molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català. I això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona, no? Ara ja trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
3: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
5: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quin ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quin ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quin ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quin ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quin ha begut. És que és fantàstic. El Quin ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, no? Clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta, és la resposta al Quin ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol, bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Mm-hmm. Els bars que van sortint, també.
2: Anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Vull dir que Kentucky, no? Com ha vingut.
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica també nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agraden moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles. Mm.
4: Però, en canvi, quan parles amb ell no te n'adones.
2: No, també no. Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
4: Doncs,
2: perdó, eh?
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset,
4: hi ha el David. Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... Tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Horda i Aventura, crec que era el disc de Guspira, estil carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no?, fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no?, al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo era més...

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quin ha begut. Aquí s'explica tot. És, us heu d'imaginar el David Carabent de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabent, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser, aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?
2: L'endemà els gots buits i els cendrers tots plens omplien el menjador mentre els tres germans en pijama miràvem la televisió fins l'hora de dinar el sabadabada. El gente joven no ves a saber.
1: El gente joven a la tele és una crònica, crònica costumbrista, és una foto, no, de casa seva.
3: I la fusió de dos universos,
1: sí, el
3: dels Països Baixos, no? I el de Catalunya, perquè també entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa, i també hi havia una relació que van teixir, especialment amb la dona del Johan.
0: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
3: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí, també a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
0: No, a casa dels meus tampoc.
3: Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
1: Bueno.
3: Va, amb què acabem, Olga?
1: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules.
8: Mig litre d'actitud.
7: Una cullerada de silenci.
8: Dos reflexos de llum.
7: 5 quilos a cadira.
8: I si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
1: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
11: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
11: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
11: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
11: L'objectiu seria comprovar des de

0: ja pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
0: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui, última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
0: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. Aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui. La lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular. L'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys i anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
3: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les obres més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
4: I al final, jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
3: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
5: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
3: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 hi van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
3: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge sense drama,
1: avui m'ho prenc amb calma. Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
3: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred Garcia i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros. Perquè fora plou
1: i se m'han passat les hores. I els tiets celebraran la Patum de Berga.
3: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
3: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau.

0: i reflexionar sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
0: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella d'Am en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
2: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: Blaine està, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
7: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
5: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
8: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Radio Castelldefels.
9: Todo obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo obsesión. 98.0. Todo obsesión.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
10: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
11: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
12: Demostra el perfil, no, de les persones amb què es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
13: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa. Em consta, has tingut resposta?
12: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre del itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
13: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
12: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució dels diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
13: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
12: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Perquè se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent i no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
13: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del Papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel, una abraçada, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres. Adéu.
13: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el Papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
14: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
13: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó XIV, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
15: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
16: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
15: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
13: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que ahir va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
17: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
13: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
18: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3cat.info.
19: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
18: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
19: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
18: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
13: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
20: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
21: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la senyora Leire Díez.
20: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
22: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista.
0: La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE.
20: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
13: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
22: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
23: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
13: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
24: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
25: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
24: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
26: Je pense que c'est une bonne initiative.
27: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
26: Qui poden batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
24: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
13: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
28: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
29: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
28: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
13: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
2: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
13: A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
3: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
4: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
5: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
6: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
3: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
7: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
3: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
13: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
8: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
13: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua. Marc Ruiz.
9: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
13: pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho ha anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1:00 PM.
10: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
13: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix el seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot.
19: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Pago alguna cosa dolça per la canalla? I ja aquí sóc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
21: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
30: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
31: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
32: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
33: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
32: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
33: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
34: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
35: Ocasión Plus.
36: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
1: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
0: L'aventura de fer créixer el català.
1: Quan els clients ens demanen subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
0: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
1: Ara mateix ens han tractat una pel·lícula en swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
2: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafael Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: El Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern o Lycée.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matina, dels Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinzar al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de Futbol Sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre, i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores hem estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i, a més, hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment en un dels mòduls russos, que és a l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides, per si s'ha de retornar. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació. La NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims. Tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades. Poden començar a primera la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver-hi algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà, aquestes àrees, doncs podria haver-hi algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica, entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro,
0: blat de moro i iuca. Perdó. Hòstia, és que és la 6a hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Sisko, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
10: Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant en tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets, i coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notte del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Marc i Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada els estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. Love me do. You know I love you. I també aquest altre. Bésame, bésame mucho. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal al 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un taller amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement, fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc.

0: també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons, titulen Rumba a la Glòria, i a l'As i el Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
1: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
0: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta 3 vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
1: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
2: Bon dia.
1: Avui comencem amb migdiada.
2: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica El Món.
1: Efectivament. Oli.
2: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
1: I acabem amb equipació.
2: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
3: Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
4: Ay, a ver ahora.
3: Uno, 150 millones a Tocateja.
4: Dios.
3: Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé.
4: Lecholé.
3: Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
5: Y este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Mari Chusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
6: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: Avui, el suplement.
1: De seguida obrim tertúlia al suplement. A les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt amb molta alegria i molta joia els dies que vindran.

0: a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
3: Les joguines?
2: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
3: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
2: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
3: A la botiga web i app.
4: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi!
5: Al!
6: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
7: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
10: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
9: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
10: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
9: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
10: Consulta els models i marques que hi participen.
11: La casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé!
11: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
14: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
15: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
14: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
15: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
14: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
15: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
14: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
17: 55.436. 55436. De la sèrie número 2. 002.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
1: Així comença Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. I per què comencem el programa d'avui amb aquesta cita? Doncs perquè, com bé sabeu, de tant en tant ens agrada portar a judici personatges famosos de la literatura i decidir si són culpables o innocents dels càrrecs que ens inventem. I avui arriba el moment de pujar a l'estrada a Don Quijote de la Mancha.

0: I qui m'ajudarà a impartir justícia? Doncs a la meva dreta, la Mireia, bon dia.
1: Aquí jo sóc l'advocada del meu representat, el senyor Alonso Quijano.
0: La senyoreta Carla.
2: Buenos días.
0: Jutgessa, atenció. Senyora, senyoreta jutgessa. I en Nacho, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que
3: jo
0: serà?
3: Sóc el jurat popular.
0: Ah, efectivament. Tu impartiràs sentència.
3: Bueno, de popular no hi ha nada porque soy l'única.
0: I la jutgessa Carla, doncs, dictarà quin és el càstig o no que li hem d'impartir.
2: Les pido de antemano un poco de seriedad en el asunto, ¿vale?
0: I una servidora, la Misha, doncs, serà la fiscal.
1: Doncs tu, Misha, hauràs de presentar els càrrecs.
0: Mm-hmm. Doncs sí, senyores, jo... L'Estat presenta càrrecs contra el senyor Alonso Quijano, conegut com Don Quijote de la Mancha. Primer de tot, per desperfectes a la propietat, d'acord? En segon lloc, també per... no em sortirà el nom. Com és quan hi ha revoltes i... que fas disturbis, altercats públics, gràcies. Sí. Gràcies, senyora jutgessa.
2: Per això estamos.
0: Desperfectes a la propietat, altercats públics i, bàsicament, ser un perill per la societat. I per què vaig exposar el meu cas? Perquè no només doncs això, don Alonso Quijano ha intentat destruir propietat agrícola com són molins de vent
2: que
0: la gent necessita per fer farina i per sobreviure, sinó que, a més, va atacar ara no em surt la paraula, rebaño... Déu meu, com estic avui? Estic una mica de Quijote, jo, avui.
2: A veure si te vas a tener que juzgar a ti.
1: Conflicte d'interessos, senyoria.
0: En fi, ja em vindrà la paraula, però en fi, que va atacar un grup d'ovelles, d'acord? I no només això, sinó que es va enfrontar amb un senyor basc que no li feia res, que no li havia fet res, el pobre senyor, i fins i tot va alliberar uns presos que no tenia dret a posar en llibertat, entre d'altres coses. Vull dir que, atenció, aquest home és un perill públic.
2: Lo de los presos es importante porque estás dejando libre
0: Clar.
2: Peligro social,
0: Exacte.
2: Público.
0: Exacte.
3: Como él.
0: Efectivament.
2: ¿Usted qué tiene que añadir?
1: Doncs jo, senyoria, per defensar el meu representat, primer s'ha de dir que aquest senyor no actua en plena possessió de les seves facultats mentals. La seva percepció de la realitat està profundament alterada. L'acusat mostra símptomes de compatibles amb un trastorn delirant, ja que interpreta situacions quotidianes com si formessin part d'un món de cavalleries i d'aventures inexistents. Aquesta obsessió pels llibres de cavalleries i l'aïllament progressiu haurien afavorit aquesta desconnexió entre realitat i ficció. En cap cas el meu representat actua amb voluntat criminal ni en consciència del real dany que pot causar. I moltes de les seves accions neixen d'una necessitat patològica de sentir-se útil, heroic i reconegut en un món que ell percep com injust o mediocre. A més, diversos testimonis afirmen que el Quixot alterna moments de gran lucidesa amb episodis de clara alteració mental, el fet que reforça la idea de que té un trastorn psicològic i no una conducta maliciosa. Jo crec que no estem davant d'un home malvat, sinó davant d'un home que va perdre el límit entre els llibres i la realitat.
0: Uau.
2: Uau. Uau. Sé contra esto que puedes hacer, Misha, nada.
0: És que, en fi, la carta de problemes mentals, això, senyora advocada, això està molt vist. Vostè és la que ha llegit molts llibres? És vostè la que ha llegit molts llibres de ficció? Perquè aquest home hagi estat o no hagi estat conscient dels seus actes, ha causat una sèrie de desperfectes que han sigut molt greus, que tots nosaltres amb els nostres impostos estem pagant els desperfectes i que requereixen una compensació.
2: A ver, yo creo que aquí lo de menos es la compensación económica, sino la simbólica. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que estés mal de la cabeza, has cometido unos hechos.
0: ¿Pero
2: espera, no me interrumpan. Vale, has cometido unos... A la señoría, a la jueza, vale. Vale. Has cometido unos hechos. Entonces vas a ser culpable, seguramente. Pero, ¿cómo se deriva? Claro, porque si tú no estabas en plenas facultades, pero igualmente has cometido unos hechos. Esos hechos hay que pagarlos, de la forma en la que sea. Pero, ¿cómo va a ser la pena? Pues ya se decidirá, porque si no estabas en plenas facultades, tampoco lo has hecho conscientemente ni de forma planeada.
0: Amb el seu permís, senyoria. D'una banda, primer dir que la paraula que estava buscant abans era ramat. Ja m'ha vingut. Bueno, mentida, l'he buscat a Google perquè estava molt espessa. Necessito dir-ho. I segon, la Fiscalia demana realitzar un judici conjunt, no només... és a dir, no jutjar independentment el senyor Alonso Quijano, sinó que també volem que es faci un judici conjunt amb en Sancho Panza, efectivament, amb el senyor Sancho Panza, perquè creiem que, si bé la carta de inagitació mental podria tenir cabuda i podria ser versemblant en el cas d'Alonso Quijano, el seu ajudant, el senyor Sancho Panza, estava perfectament en les seves perfectes capacitats físiques i mentals i el volem acusar de còmplice de tots aquests càrrecs. Primer, perquè va ser còmplice i segon, perquè no va intentar evitar que tot això passés. Per
4: no
0: tant...
4: és verdad. En el libro... En el...
0: Senyora jutge, no en tot verdad. Cas, vostè no ho ha de dir. Això m'ho ha de rebatre la senyora.
2: Però que en el libro... Que yo me lo tuve que leer para segundo de bachillerato, ¿sabes?
1: Yo no digo nada, soy un mero espectador.
0: Però no està aquí, senyora advocada, que no protesta.
1: No, no, perquè es m'està donant regal raó, la jutgessa, sí.
0: En fi.
1: A part d'això, i que el senyor Sancho Panza no és el meu representat, però la jutgessa anava completament encaminada en què el senyor Sancho Panza intenta frenar-lo en diverses ocasions. Això per un costat. Per altra banda, crec que el senyor Alonso Quijano, el meu representat, no seria just que anés a presó quan té un problema mental. El correcte hauria de ser derivar-lo a una institució psiquiàtrica on se li faci un tractament i, posteriorment, en qualsevol cas, serveis de la comunitat, ja que ell no era conscient d'estar fent mal, completament al contrari. Ell volia fer bé. I per rehabilitar, com és el fet de la justícia que pretén rehabilitar els individus, la presó no només seria un càstig injust, sinó seria totalment contraproduent a la seva psique.
0: Però precisament perquè el senyor Sancho Panza sí que estava en plenes facultats i estava acompanyant el senyor Quijano.
2: Però com demostra vostè que estava en sus plenes facultats?
0: Home, perquè l'hem fet avaluar per una psicòloga. Vale. Li presento el certificat.
2: Vale. És que no l'havia mencionat.
0: Si vol, la podem fer testificar també, aquesta experta.
2: Ah, vale.
1: I fa una pericial.
0: I doncs si això que diu és vostè és correcte, i nosaltres també ho hem comprovat, en tot cas, si el senyor Sancho Panza estava advertint el seu company doncs, i l'estava fent ser conscient dels seus actes, això vol dir que Alonso Quijano era conscient que el que estava fent estava malament si el seu company li estava dient que no estava bé. Per tant,
4: és veritat.
0: Els dos eren còmplices del que estava passant.
4: Bueno...
2: Es que yo no puedo debatir, pero es que tengo aquí un argumento.
0: A ver, ahora dispari.
2: A ver, vuestra ex, bueno, tu experta, tu profesional, ¿cómo va a determinar si una persona estaba en sus plenas facultades si el examen se lo hace actualmente? ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente puede estar en sus plenas facultades, pero en el momento de los hechos puede no haberlo estado y eso no hay forma de demostrarlo objetivamente.
1: A més, ja, però... el senyor Sancho Panza estava en un moment d'estrès molt important.
2: Eso ya no lo sé. Lo que digo, no, porque yo estoy intentando ser objetiva. Yo no estoy yendo a por una o a por otra. Yo estoy intentando ser objetiva.
4: Bueno, como jurado popular único...
2: Ya.
4: He entrado, ¿vale? Porque me parece muy raro. Si el señor Quijano estaba mal y... no tenía ni idea de que estaba mal, entonces Sancho Panza tendría que estar bien porque es él el que le dice que está mal. Entonces, al final, puede que no esté bien del todo, pero tiene un poquito ahí de mentalidad aún para saberlo. Entonces, quieras o no, eso...
1: La jutgessa posa una cara de completa confusió.
2: Es que no lo acabo de entender.
0: Es que vale. realment aquest és un dels casos més difícils de portar com a fiscal, perquè realment jo a nivell personal, aquí off the record, que pari d'escriure a la taquígrafa un moment, sisplau, que això no quedi constància en el judici, però jo estic molt d'acord amb el que esteu dient, però si com a fiscal m'han encarregat presentar càrrecs contra aquestes persones...
2: No, sí,
0: mateix, jo està vull fent pujar, jo vull cridar com a testimoni, jo vull que pugi a l'estrada.
5: Ai.
0: La pobra senyoreta coneguda com a Dulcinea del Toboso.
2: Que suba, que suba.
0: De Lorenzo.
2: Que suba. Que suba, d'on està?
0: I que testifiqui que ha sigut víctima d'assetjament. I que en aquesta societat d'avui en dia no tolerem aquesta mena de conductes. I hem de posar com a exemple el senyor Alonso Quijano, perquè aquesta senyoreta demana una compensació per danys i perjudicis i tot el que ha passat mental i físicament.
4: Parece
2: a ver,
4: esto...
2: te estás tomando un poco en broma, un tema es un poco serio.
0: No, en absolut. De fet, jo estic defensant a la senyoreta.
2: Sí, però riendo.
0: Perquè no sé. em sembla divertit imaginar amb aquesta senyoreta pujant a l'estrada, també sent tal com és, però ho defenso 100%. Vull dir, aquesta senyora ha passat per tot un calvari, per tant, i ho dic en sèrio.
4: I aunque esté mal de la cabeza el señor Quijano, ha hecho cosas malas y... Igualmente eso se tiene como que pagar de una manera o compensar de alguna manera.
2: Claro,
4: no solo que porque esté mal de la cabeza hay que perdonárselo todo. Que no, si entra en un asilo, entra en un asilo. Pero que si entra en la cárcel, pues entrará en la cárcel porque está mal de la cabeza.
5: A ver.
2: A cada persona con su condición en su sitio.
4: Ya, hombre, pero...
2: Los hechos son los hechos y hay que pagarlos, de una forma u otra. Me da igual de cómo estés mentalmente. Ahora, cómo se pagan esos hechos depende de tu condición psicológica y tu condición física.
1: Aleshores, què determina el jurat popular i la jutgessa?
2: Què determina el jurat popular?
4: A ver, jo
2: és culpable o innocente, no?
4: Culpable.
0: A ver, és que, clar, els càrrecs s'han anat acumulant. O sigui, teníem desordre públic, alteracions, assetjament i el senyor Sancho Panza també de còmplice, a més a més.
2: Vale, claro, pues primero vamos a juzgar a Don Quijote y después vamos a juzgar a Sancho Panza. Uh-huh. Determina, vale. Culpable o innocente es Quijote.
4: Culpable, porque aunque esté mal de la cabeza, igualmente ha hecho cosas que están mal y lo peor es que ni ha pedido perdón ni ha pagado ninguno de los daños que se han hecho. Así que, de alguna manera u otra, es culpable aunque esté mal de la cabeza.
2: Perfecto. ¿Culpable o inocente Sancho Panza?
4: Sancho Panza... Uf, es que este es difícil porque al final él tenía constancia... Yo lo tengo también como culpable porque al final estar ahí... Es como si dos personas... que están mal de la cabeza, hicieran una fogata y empezaran a encenderlo todo. Pues si tú estás ahí viéndolo y no avisas ni nada, igualmente cuentas como si estuvieras, como si fueras parte de ello. Entonces Sancho Panza, aunque haya dicho que no, si no ha acabado haciendo algo para que verdaderamente pues no suceda, pues igualmente es culpable. Y punto.
2: Perfecto. Uh-huh. Aquí viene. La cosa está en que voy a dictaminar. Pues para el resto de su vida, a Don Quijote, a no ser que se pueda recuperar y pueda seguir, pueda seguir
4: una vida normal.
2: Pueda seguir realizando su tratamiento de forma ambulatoria en su hogar, lo voy a llevar a un centro, psiquiátrico.
4: Un manicomio.
2: Coño, sí, pero mejor dicho, ¿sabes?
0: Uh-huh.
2: Vale. Y a Sancho Panza lo voy a enviar 10 años a la cárcel porque él no estaba mal de la cabeza y simplemente tapó crímenes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Wow. Sí. Sentencia, se ha dictat sentencia.
1: Caso cerrado.
0: Casi cerrado.
2: Dios mío, qué intensidad. Es que me mordía la lengua porque digo, tengo que ocupar mi puesto, pero tengo argumentos.
1: Es que...
0: No, he de dir...
2: La Mireia?
0: Ets tu la que m'has fet suar a mi perquè jo ja veia des del principi que era un cas pràcticament perdut perquè és que certament el senyor Don Quijote és un cas de manual d'una persona que no és conscient dels seus actes, de que es deixa portar per les seves fantasies, sí, pobret, sí. Però sí que és veritat de que necessita ajuda i, ostres, tot acte té les seves conseqüències.
1: I és molt interessant això, ara que hem tret aquest cas... Que moltes vegades, no sé si heu vist a psicòlegs que avaluen a personatges històrics o a personatges de novel·la amb el prisma del temps i la distància i dient, doncs, ostres, aquest tindria un trastorn de tal, o aquest tindria...
4: Bueno, està superguai. Sí, com sí. Los de la cárcel, tipo, meten personatges que, por ejemplo, son normales o que salvan el mundo o son superhéroes o son personas normales, por ejemplo... Te meten a Super Mario, que es una persona majísima, y dicen, pues este tendría no sé cuántos años de cárcel por... por daños y, y prejuicios, por no sé qué. O sea, que al final...
6: Sí. Es como,
4: ¿qué dices? Pero si este es majísimo. Pero si este es una buena persona y te quedas como 10 años de cárcel, ¿qué dices?
1: Això dona per fer un programa especial de trastorns psicològics en personatges de literatura, eh?
2: Escúchame, lo tenemos que hacer 100%, eh? No, 100% és superinteressante.
0: Sí, i que consti també que ha sigut... Aquesta secció és una secció molt divertida que amb la qual ens prenem amb humor, però que tots els temes que estem tractant els reivindiquem i els defensem, com és la importància de cuidar la salut mental i de no enriure-se'n de persones que pateixen aquests trastorns. I, com he dit, en cap cas ens riem de la violència contra les dones. Tot el contrari, però és que reunidors que estava imaginant el judici amb el senyor Quijote, pobre allà, que no devia ni enterar-se del que estava passant.
6: La senyora por ahí,
2: pululando.
0: La noia Lorito, que jo crec que no li devia importar, que aquesta senyora estava com què hago jo aquí? Jo quiero seguir con mi vida, que me dejen tranquila, ¿no?
4: Le llamaréis infantil, pero yo sigo pensando sentados ahí como gente que lo ve a los molinos pobres. Los molinos ahí sentados
1: Ma,
4: con la cabeza para abajo.
1: Claramente era com això, lo que has dit tu, ¿no? De la propietat.
4: Este señor llega a estar en esta época y lo tratan por loco.
1: El senyor Moliner era un dels representants teus de l'advocacia, sí.
4: Oye, sí que és verdad que podríamos hacer algo tipo... ¿Qué pasaría si X personajes de literatura clásica o antes de los 2000 estuvieran aquí? O sea, son como los típicos vídeos estos que
2: sí,
4: te salen.
2: Sí, es lo que has dicho, sí. Que es muy interesante porque concebimos de una manera un personaje porque nos cae muy bien o nos cae súper mal, pero si lo llevamos o lo enfocamos con un prisma legal, igual ese personaje que nos cae tan bien y tan guay...
4: Es un pezo cabrón.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè jo ja em censuro.
0: En fi, sí, un personatge, un indesitjable, un fill de la seva mare, un efectivament.
2: Peça. O no, o no.
1: Un perla.
0: Un perla, exacte, com diria la Rosalia.
2: Sí,
0: sí. Sí.
2: O no un cabrón, però...
4: O a lo mejor personatges que nosotros tratábamos de villanos, però que al final son buenos. Por ejemplo, eso sí que me gusta. Son los libros estos que, por ejemplo, Capelucita Roja. Tiene como una historia aparte del lobo, que se centra en el lobo y al final al lobo lo empiezas entendiendo más.
2: Sí, sí, sí, pero a ver. Yo creo que nos estamos derivando a otro tema.
0: Sí.
2: O sea, el malo es el malo si ha hecho algo malo y por mucho que me cuentes su vida pasada, no tiene derecho a hacer cosas malas.
4: Eso también es verdad.
2: O sea, aquí aprendemos. Aquí aprendemos porque yo también he sufrido y no le estoy haciendo daño a la gente. ¿Sabes lo que te
1: digo? Es una mica una deriva que estan prenent això, les històries infantils, rotllo de Disney i tal, com més contemporànies, és com de justificar els dolents, com de donar-los molt d'això.
4: Sí, jo crec que lo están haciendo por la época en la que vivimos.
1: Claro.
4: Para que los niños no aprendan a que todo el mundo es malo, hay unos malos y otros buenos, ¿no? Sí, tipo para que... para que los niños pequeños tipo entiendan que
2: hay grises,
4: que hay grises, pero que igualmente todos somos buenos, pero al final no es así.
1: Exactament, i per això que també feia falta que els nens tinguin històries de el llop és dolent i punt, és a dir, ja et trobaràs gent dolenta, no se la va justificar també.
4: O sea, ahora sí que es verdad que hay películas que le hacen como la sátira esta de Caperucita Roja fue a ayudar y el lobo le ayudó para que le llevaras a la casa. No. Al final tienen que haber cuentos para que los niños se enteren tipo de cómo es la vida real. Porque si tú le vas explicando que la vida son rosas y flores, cuando sea adolescente o cuando ya esté en sexto de primaria, se va a chocar contra una pared y va a decir, madre mía, ¿y ahora cómo supero esto? ¿Sabes?
0: Wow. Quina superreflexió, Nacho. Sí, no? No blanquegem també les coses negatives de la vida perquè al final, efectivament...
4: Hay cosas buenas y cosas malas. Tampoco estamos diciendo que todo... Que
2: tenga que ser blanco o negro.
4: Sí, estamos diciendo que hay altibajos en la vida. Puedes estar subiendo y de repente caer.
1: I com ha dit la Carla, moltes persones hem passat per coses dolentes i no estem delinquint, per exemple.
4: Exacte. O sea, a mí, unos amigos, no, es un ejemplo, ¿sabes? Unos amigos dejan de ser mis amigos y por eso agarro una pistola y le pego tiro a una señora que está pasando por la calle. Pues no.
2: No, tan heavy no.
4: O sea, tan heavy,
2: tan
4: no,
2: heavy
4: pero...
2: no, pero por ejemplo, a mí me han dejado siempre... Es un ejemplo, Esto no ha pasado de verdad, gracias a Dios.
1: Se ha convertido en un consultorio psicológico.
2: Sí, pero a mí me han dejado siempre sola en el patio, es un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Tengo ya edad, no ha pasado, gracias a Dios. A mí me han dejado siempre sola en el patio y ahora yo soy una bully en el colegio. O sea, ¿qué haces?
4: Yeah. Sí, sí.
2: No, al revés. Lo que te ha pasado debería de ayudarte a entender lo que no se ha de hacer, ¿no?
4: Es verdad, es verdad.
1: Sí, pero tens raó. Hi ha com dos extrems. Les persones que o ho repliquen tal qual i es converteixen en el malvat, o les persones que entenen que ho han patit i no volen repetir-ho. Sí.
4: O mismo gente que al principio, como ha dicho...
0: ¿Carla?
4: Carla. Pero que estaba tragando saliva. Como ha dicho Carla, pues al final hay gente que al principio pues le dejaban solo en el patio, después empieza a ser un bully, pero después se da cuenta y dice, lo que he hecho, y al final yo era el niño que ahora mismo estoy tratando mal. Que pero... al final no justifica lo que está haciendo, pero al final... Esa persona piensa y capaz que le pide perdón, pero esa persona igualmente la sigue odiando, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay que tenerlo pues en cuenta.
2: Es que el tema del perdón también es otro tema bastante complicado, porque
0: es uno de los grandes temas de la literatura. Sí.
4: Ahora estamos dando, nosotros en segundo de la ESO, estamos dando la iglesia. Y a lo que mi padre no le gusta es que yo le pida perdón por todo. Y dice, a mí no me gusta pedir perdón por todo, porque el perdón lo creó la iglesia, y al final la iglesia en su momento antiguo...
2: A ver.
0: Con la iglesia hemos topado.
2: No tiene por qué...
0: O sea, a ver, no us tallo perquè no em sembla un debat interessant i perquè efectivament a través de la literatura es parla de tot i, com hem dit, és un dels grans temes, sinó perquè ens hem quedat sense temps.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir una última cosa.
1: Sí. Caldria que féssim un dia un episodi parlant del llibre sobre el perdó, perquè crec que estem tots desitjant parlant del perdó.
0: O les redempcions, no? Si és possible canviar, evolucionar.
4: O un programa tipo hablando de una cosa, porque es verdad, hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de la iglesia del siglo pasado.
2: Don Quijote nos ha llevado a mucho.
0: Sí. Ens hem contagiat, estem desvariejant ja, anant d'un cantó a l'altre,
4: sí.
0: Igual que Don Quijote. Però una de les coses sí que ens demostra, jo crec, Don Quijote també, és el poder de les històries.
2: Exacto.
0: I que poden canviar vides, per bé i per a mal.
2: Exacto.
0: Però sobretot, jo crec que ens transformen i ens fan veure el món amb uns altres ulls. Per tant, estigueu oberts, no?, a totes les diferents realitats, perquè a través dels llibres podem viure mil vides i podem entendre millor tots els diferents punts de vista.
2: Wow.
0: Així que, amb aquesta reflexió que acabem el programa d'avui del Club dels Experts. Nacho, gràcies.
4: Gràcies.
0: Carla, gràcies.
1: A tu.
0: Mireia, gràcies. I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts. Fins a la propera.
4: Adéu.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Thank you.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Casa Lefels continua aquest cap de setmana amb més exhibició de peces de dansa. Una nova edició d'aquest festival de dansa al carrer que estem vivint aquests dies fins al 4 de juliol i el diumenge acollirà una masterclass a càrrec de Brodes Bros. Serà a la plaça de l'Església a partir de les 11 del matí i fins aproximadament fins a 1:15. Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brothers Bros com a cluenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant, es va crear un ambient molt, molt maco, ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions, petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació. El passat dissabte heu estat també a l'Escola Municipal de Dansa oferint a l'alumnat del hip-hop també una classe, oi?
1: Sí. I també va ser molt, molt xulo. Jo vaig estar, vam fer dos grups, el Marc va estar amb el grup dels més petits, jo vaig estar amb el grup dels que eren una mica més grans, i després al final, per tancar-ho, vam acabar d'ajuntar els dos grups, vam ensenyar el que havien fet les propostes a uns i als altres, i clar, hi havia gent que no havia ballat mai, i hi havia gent que feia temps que ballava, inclús algun que competia. Aleshores vam fer una classe així, tots nivells, però la predisposició dels que no havien ballat mai i dels que havien ballat era molt bona. Tothom va trobar el seu lloc. Nosaltres vam donar coses més difícils pels que ja en sabien més, coses més fàcils pels que no en sabien tant. I després, quan es van veure el grup dels petits i el grup dels grans, van flipar el bé que havien aconseguit en una hora i mitja de classe. Uns grans progressos, la veritat.
0: Una diferència, doncs, aquestes sessions, aquestes masterclass que doneu, les actuacions en directe, què us reporten a vosaltres aquesta presència, aquest contacte en directe amb l'alumnat?
1: Mira, a nosaltres ens agrada moltíssim perquè quan actues fas la teva feina, mostres el teu art, però és difícil que hi hagi un feedback de tu a tu. I en les classes hi és tota l'estona, perquè tu en una classe pots preguntar tant si ets professor com alumne, i aleshores tens el feedback directe, no? I jo amb el que em quedo molt de les classes és el veure com entra la gent i com surt. Aleshores, entraven alguns amb una mica de dubte de, ostres, bueno, sí, estic aquí, tinc moltes ganes, o no sé si ho he fet mai, a veure què tal em surt, i després els veus sortir amb el somriure d'orella a orella i dius, hem fet bona feina.
0: Molt bé, doncs una masterclass serà també la que oferireu aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església. També en què consistirà? Serà una mica diferent, no?
1: Sí, és una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens, nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, en la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Doncs vosaltres sou notícia també perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia un Cruïlla més música, però es va afegir també aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, i també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment i el que ens venia a dir la gent que estaven de públic és «Oh, però ja s'acaba? Jo volia més estona».
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi? Que et diguin això.
1: I tant, i tant, i tant, i tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla, també, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari, però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona, i aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla d'ençà enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crius, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de tot, de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil, vull dir que hi ha tota una part molt tàctica. I el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange, al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí, UCA Juniors. UCA Juniors estarà allà, que estaven al castell, i estaran allà. Sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids, sí. Que els va veure, que es va enamorar, i els hi va dir a veure si hi havia manera de que poguessin col·laborar. I sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant.
0: Pol, doncs també a nosaltres ens fa il·lusió moltíssima tornar-vos a veure l'escenari, en aquest cas a la plaça de l'Església, aquest diumenge a les 11 del matí, aquesta masterclass especial per a aquelles persones que no us hagi vist, doncs un espectacle sens dubte apassionant, amb molt bona vibra i també inclòs dins d'aquest festival Vidança que s'està desenvolupant aquests dies a Castelldefels. Un plaer tornar-vos a veure aquest diumenge.
1: Un gust. Esperem veure-us allà tots. Vingueu amb aigua per si ens cansem una mica.
0: De ballar.
1: Exacte. I les piles ben posades. I si coneixes algú que dius, mira, aquesta persona li agrada la dansa, digue-li, perquè que no s'ho perdi.
0: Que no s'ho perdi, i tant que no. Moltíssimes gràcies, Pol Brodes, èxit aquest diumenge i, per suposat, el Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí, farem gira amb aquest espectacle i jo crec que tornarem a parlar en breu.

0: Doncs s'està desenvolupant en aquests moments l'acte de cloenda del projecte STEAM a Castelldefels. I què és el projecte STEAM? Doncs és un projecte impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de Castelldefels. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat, visibilitzant un itinerari dedicat a la tecnologia, a les matemàtiques i a la ciència de desenvolupament educatiu, i al mateix temps doncs vol despertar la vocació mitjançant la acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs s'està desenvolupant la cantonada de la plaça de l'Església amb el carrer Arcadi Balaguer, i allà es troben Miguel Navarro i també Patricia Gazaga. Què tal? Endavant, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí i veiem com estan fent tots els preparatoris doncs, d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem de Castelldefels, i tenim amb nosaltres per una part a la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Oró. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens espera avui en aquesta cloenda? Ens podries explicar una mica?
2: Ens espera, esperem, celebració. Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament.
1: I quants centres participen avui en aquesta cloenda?
2: Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un, que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: I volia preguntar a Antoni Alberic, el tècnic d'educació, què han fet els alumnes durant el curs?
3: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: I per fer tots aquests projectes, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament?
3: Sempre col·laborem amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, fonamentalment. També col·laborem amb l'ONLAB, que és un centre que depèn de l'Ajuntament i que està abocat a la fabricació digital. Hi ha una part dels projectes que tenen a veure amb fabricació digital i es fan a l'ONLAB.
1: I cap a la directora, la Maria Josep Oró, volia preguntar quant de temps porta en marxa aquest projecte.
2: Aquest projecte farà 4 anys. Vam començar primer 2 centres pilots, ho vam pilotar amb 2 centres, i després, mica en mica, ha anat creixent fins a arribar doncs, a aquests 10 centres que participen.
1: I què faran avui els alumnes? Ens podries explicar com estan distribuïts aquí els espais a la plaça?
2: Bé, hem dissenyat 3 espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, i etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'ONLAB de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar, i després altres que són gadgets, doncs, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat. I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència doncs li fem un petit reconeixement.
1: En aquest reconeixement també hi haurà un moment d'entrega de diplomes. Ens podríeu explicar més, Antoni, per exemple?
3: Són diplomes per als alumnes de secundària que han estat voluntàriament ajudant els alumnes de primària. És un reconeixement individual a la tasca que han fet a les escoles que se'ls hi han encomanat d'ajudar, i són diplomes també per les escoles i pels instituts que participen en el projecte.
1: I quin resultat has d'haver de tot aquest... O sigui, realment és un projecte intergeneracional. Quin resultat extraieu de tot això?
2: El resultat és canvis de mirades. Per una banda, l'objectiu és que els nostres alumnes de primària tinguin una visió, un projecte de futur per potenciar vocacions científiques, sobretot en clau de gènere, en alumnes femenines. Però també per nosaltres és molt important aquest arrelament dels nostres alumnes a la seva ciutat. És a dir, veure que la ciutat de Castelldefels és a l'entorn on ells viuen, on tot aquest coneixement i aquest aprenentatge que tenen han de volcar, i aixoplugats pel Pla Educatiu d'Entorn, que és doncs, una mica qui finança i dona suport econòmic a tot el material, perquè cal un desplegament importantíssim de material tecnològic perquè aquests alumnes puguin fer els seus gadgets i puguin fer tota l'experimentació. Penseu que hi ha una primera part de coneixement del problema on els alumnes experimenten i despleguen un disseny de mètode científic per copsar la dificultat i després buscar solucions tecnològiques. Tot això requereix un finançament, requereix d'una dotació econòmica que, gràcies a l'aixopluc del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les entitats i el Departament d'Educació, doncs podem tirar endavant, no? I això també és important, que s'adonin compte que tot allò que fan és envers la seva ciutat i la seva ciutat cap a ells.
1: Molt bona reflexió, la veritat. Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro. I ara ens n'anem a un altre punt on es troba l'Estefania González, concretament al castell de Castelldefels, on s'està desenvolupant una sessió concentrada en explicar, en unificar criteris, en coordinar doncs, aquesta voluntat de Castelldefels d'esdevenir una ciutat smart city o ciutat intel·ligent. Què tal? Molt bon dia, Estefania, endavant.
4: Bon dia de nou, Anna, gràcies. Ara estem al castell, efectivament, perquè avui s'ha convertit en punt de trobada de responsables públics, experts en innovació i representants de municipis, de 8 municipis concretament, per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial poden ajudar a gestionar millor les ciutats. Per parlar-ne, tinc ara aquí a mi el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que d'aquí a una estoneta també participarà en una taula rodona sobre els reptes de les ciutats del futur en una societat cada vegada més connectada. Miguel Ángel, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Doncs, com dèiem, Castelldefels acull avui, i concretament aquí al castell, s'acull aquesta trobada sobre ciutats intel·ligents i destins turístics intel·ligents. De fet, la jornada començava a primera hora, a 9:45 del matí, amb la benvinguda, presentació de l'alcalde. També han participat ja altres representants de l'Ajuntament en diverses taules rodones, en presentacions que s'estan desenvolupant. Amb quin objectiu arriba aquesta jornada aquí a Castelldefels? Què s'està abordant?
5: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre doncs, poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser doncs, organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina, i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels. Aquesta és una banda, l'altra és doncs, analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per a nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
4: Una transferència de coneixement que gira entorn a paraules clau com són la sensorització, les dades, òbviament, i parlant de plataformes digitals, plataformes intel·ligents, com ens estaves dient ara mateix. Tot plegat pot semblar unes qüestions molt tècniques. Com es tradueix això en les millores concretes que pot veure un veí o veïna d'aquí de Castelldefels?
5: Hi ha moltes. Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti doncs, saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo. El pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer doncs, qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima. És amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística doncs, del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també doncs, tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
4: Has posat diversos exemples que eren sobre policia local i precisament una de les darreres exposicions que s'han fet ha estat a càrrec del cap del nostre cos de seguretat local, Raül Vergel, que parlava d'un concepte que és el de bessons digitals. Exactament què és aquest concepte? Quines aplicacions pot tenir?
5: Nosaltres, amb aquest bessó digital vinculat a la seguretat, que en si el projecte de bessó digital no és només de seguretat, el bessó digital és veure la ciutat en 3D i saber, mitjançant diferents formes de veure el que està succeint a la ciutat, pots veure amb colors, amb edificis en 3D, etc., veure què està succeint. En el cas del tema policial, et permet veure, doncs, tu tens tot el mapa de la ciutat en 3D i quins carrers estan sent més problemàtics, on hi ha més problemes de trànsit, on hi ha més problemes de denúncies, on hi ha denúncies d'un tipus, on hi ha denúncies d'un altre tipus, on s'han produït, concentracions de gent. O sigui, aquest mapa el que et permet és saber què està passant a la ciutat de forma reiterada i continuada i a partir d'aquí genera unes tendències i unes dinàmiques que et permet prendre decisions fins i tot avançant-te el que pot passar.
4: I tu mateix formaràs part d'una taula rodona que arribarà en una estona també en el marc d'aquesta jornada d'avui, on abordaràs el repte de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. Quin és, al teu parer, el principal repte que tenen avui dia els municipis?
5: Bueno, jo vull parlar bàsicament des de la meva vessant de gerent municipal i de gestor de recursos municipals. Jo el que crec, la meva visió des de que he arribat a aquest lloc, és que l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
4: Tenim el repte econòmic, el repte tecnològic, el repte organitzatiu i de gestió, i tot plegat, per superar aquest repte, em sembla que jornades com aquestes poden ajudar amb aquesta transferència de coneixement que tot just ens explicaves al principi, perquè justament mencionaves també altres localitats properes. Doncs tot el que estigui fent Castelldefels amb aquesta jornada es pot presentar, es pot compartir, i esteu aprenent també d'altres ajuntaments que han vingut, perquè de fet heu convidat a 8 altres ciutats que estan presents avui.
5: Sí, fins i tot tenim, no sé, ciutats com Tarragona, que la primera tinenta d'alcalde ens ha vingut a visitar i farà també, intervindrà en una de les taules. Sí, però m'ha cridat molt l'atenció que en una de les taules que estàvem fent hem presentat diversos municipis, han presentat les seves eines espectaculars que han de significar un impuls molt important per conèixer el que succeeix a la seva ciutat, però hi ha hagut una tècnica municipal de transformació digital d'un municipi que ha preguntat, jo el que us vull demanar és més fàcil, no? Us vull preguntar és més fàcil. D'on traieu els recursos? Perquè tot això genera una despesa i genera una necessitat de personal molt important, no? I aquesta és la pregunta amb la que jo m'he quedat, no? D'on es treuen els recursos? És que el futur és això. O sigui, des de Ràdio Castelldefels, que requerirà d'una inversió en intel·ligència artificial, en adaptar-se al temps, perquè anem sempre, no sé si el meu, tant tots els serveis municipals, no, ja no parlo de la ràdio, que també, tots anem darrere de tot el sector privat, no? I jo què sé, arriba el podcast a les emissions municipals anys després, no? Arriba la intel·ligència artificial, arriba l'administració local també anys després, no? Com aconseguim avançar-nos? Aquest és el gran dilema que jo com a gestor tinc.
4: I un altre dels punts claus de la jornada d'avui és les paraules aquestes de destins turístics intel·ligents, que ja venim fa un temps parlant de Castelldefels situant-se com a destí turístic intel·ligent. De fet, avui també participa el president de Segitur, organisme de referència dins de les DTIs. Quin paper juga Castelldefels dins de tota aquesta estratègia? Què pot aportar aquest model cap a una ciutat turística com la nostra?
5: Doncs mira, això és important realment com acabar un cercle, no? Perquè el 2013 nosaltres vam ser un dels municipis impulsors de la xarxa de destinacions turístiques. Aquella xarxa va començar amb 4 municipis a tota Espanya. Eren 3 molt grans i un molt petit de Catalunya, de Barcelona, que era Castelldefels, i que ens sentíem allà com una mica que fem nosaltres aquí, no? Doncs una dècada després aquesta xarxa té centenars de participants, de destinacions, de proveïdors, s'ha fet increïblement gran, i a través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar. Bàsicament per conèixer què passa en la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
4: Perfecte. Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Et deixem que tornis ara a la trobada, tindràs aquesta taula rodona on participaràs i ja t'avenço que de cara a la setmana vinent podem parlar al Desperta també de tot el detall de la jornada i de la teva taula rodona, les conclusions finals que es tragueu. Gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres per pujar.
4: Molt bé, Anna, retornem la connexió als estudis. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per tota aquesta informació al voltant d'aquest esdeveniment, aquesta jornada que està plegant al nostre municipi, també municipis veïns al voltant de com gestionar de manera intel·ligent, de la millor manera possible, doncs, els recursos municipals, les actuacions municipals a través d'esdevenir aquesta Smart City. Una jornada, diem, que s'està desenvolupant al Castell de Castelldefels. Gràcies, Estefania González, i gràcies també a Miguel Navarro.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. El proper 18 de setembre té lloc al FEM Can Roca la nit de l'esport. Començarà a les 20 hores i per explicar-nos doncs, com s'està organitzant les candidatures que s'hi presenten, amb nosaltres Araceli Dopico, des de l'àrea d'esports. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Araceli, expliquem les candidatures que s'han previst enguany. Hi ha alguna novetat respecte a l'any passat?
1: Sí, hi ha novetats. Procurem sempre, edició tras edició, no? Que sigui una cosa novedosa. Llavors, és la 26a edició de la nit de l'esport, com has comentat abans, i bueno, la primera novetat que troben entitats, esportistes i demés és que han rebut una carta que porta bueno, una miqueta d'explicació i un enllaç. I a través d'aquest enllaç tenen un desplegable i ho poden fer tot des d'allà, perquè abans rebien un correu amb totes les fitxes de candidatura, les individuals, equips i tot això, i era molt més farragós. I el que volem és que sigui cada vegada un tràmit més simple i que la participació pues, sigui cada vegada major. Val? O sigui, aquesta novetat de moment està funcionant molt bé i esperem que sigui així, perquè avui ja s'acaba el temps de presentació de candidatures.
0: S'acaba avui, finalitza
1: sí,
0: avui.
1: Fins a les 23:59.
0: Les candidatures han de ser presentades sempre per a una entitat esportiva?
1: No. Pot ser mitjançant una entitat esportiva, club, pot ser de forma individual. Els clubs i entitats han de ser inscrits a l'Ajuntament de Castelldefels, val? Al llistat de les entitats, i en les entitats o clubs també hi ha gent que és de fora de Castelldefels però que està aquí a un club. I de forma individual pot ser una persona que estigui empadronada a Castelldefels o bé que faci les seves activitats aquí a Castelldefels i que sigui de fora. Val? Perquè de vegades sí que hi ha persones que estan empadronades a Castelldefels però per la seva disciplina esportiva no tenen lloc o no hi ha aquí a Castelldefels, que encara no tenim de tot, sí. I llavors han d'anar fora, val? Però com que és una persona que està empadronada i vinculada a Castelldefels, té la mateixa opció, o sigui que poden presentar candidatura. A més dels reconeixements especials, i el que vol la nit de l'esport és reconèixer qualsevol resultat esportiu o la forma de ser les persones, com s'involucren, tècnics, entrenadors i persones vinculades amb l'esport, encara que no siguin jugadors. O sigui que és el que volem reconèixer.
0: Parlem de les categories que formaran per aquest any de la nit de l'esport.
1: Sí, doncs mira, tenim les categories individuals, que aquí també tenim novetats, perquè a les individuals teníem una individual masculina, de formativa, individual formativa femenina, i després tenien la de major de 18 anys. Però és que aquest any hem posat també la màster. La màster és una categoria que va a partir de 45 anys, perquè pensem que una persona que ha arribat a aquesta edat i que segueix en actiu, val, té molt de mèrit i llavors necessita un reconeixement a part. Val? I una categoria que sigui seva i que se senti molt més representat que no una candidatura feta dintre d'una persona o al costat d'una persona de 20. No? O sigui que, i com a individual és una novetat molt gran aquest any. És la candidatura màster femenina i màster masculina. O sigui que pensem que és una bona opció per persones que... Bueno, és que l'any passat... Recordo una candidatura de 85 anys.
0: O sigui que és gent activa,
1: és molt de mèrit.
0: És molt de mèrit.
1: Sí, era d'una entitat de... O sigui, d'una persona que corria, d'un corredor, d'un runner. O sigui que, i estem molt contents i per això vam pensar. No és just que hagi de competir, no? que a la mateixa categoria que una persona que té 18 o 20. O sigui que, i l'hem de reconèixer així.
0: Molt bé. Més coses?
1: Bueno, també, a la part aquesta de que hem simplificat els tràmits per facilitar tot, hi ha un calendari dintre de l'enllaç. Això també està publicat a les pàgines de l'Ajuntament, a FEM Esport, que també poden entrar i trobaran tota la informació i poden fer també la candidatura. Val? I a més tenim afegit perquè les persones individuals han de fer lo del Media Day, que això és la recollida d'imatges per fotos i vídeos, perquè després a la gala, a la nit de l'esport del 18 de setembre, es fa uns vídeos i tot això, i també els individuals passen per una votació popular i es fa mitjançant això, la seva imatge i una mica una introducció al seu currículum. I és una votació popular. I s'ha afegit un calendari on cada persona pot escollir dia i hora per fer aquesta sessió de fotos i de vídeo. I el que volem aquest any també és donar i posar en valor el patrimoni històric de Castelldefels, i les ubicacions previstes per aquest any seran pues, Torre Barona, Can Gomar, el castell, òbviament, la plaça de les Palmeres, el banc del Passeig Marítim i moltes ubicacions aquestes que un, quan la veu, ja reconeix que és Castelldefels. I llavors és unificar una mica això, la història amb l'esport, i donar-li una mica de valor també.
0: Doncs parlem de la gala, justament, que se celebrarà, com dèiem, el 18 de setembre, el proper 18 de setembre.
1: Uh-huh. Bueno, pues la gala començarà a les 8 del vespre, allà a Can Roca. Aquest any teníem una mica de dubte si es faria ja o no, perquè com que ja molta gent sap, tenim diverses instal·lacions que estan en obres, però finalment es va decidir que sí, que era la millor ubicació. La gent s'ha acostumat també a fer-lo allà. Després sempre fem el punt final de celebració a la part exterior i amb una mica de música i tot això. La gala està prevista que sigui una gala una mica àgil, val? Perquè hi ha molta gent jove, el 80% dels assistents és gent jove, i també amb una mica de dinàmica que impliqui els assistents. O sigui, l'any passat varen tenir un noi, que era un cantant, el Pol Calvo, que era un noi d'OT, i va implicar també molt a la gent i els feia cantar i tot això, perquè de vegades necessitem això, no? De que la gent, quan ja fa molta estona que està asseguda dintre d'una gala, pues, trencar una mica aquest moment i, ostres, pues mira, que bé, no? Doncs pues igual. I llavors aquest any trarem una mica d'entitats de ball de Castelldefels, d'un parell, i ens estan preparant una sorpresa i, bueno, pensem que serà de l'agrament de tot, de tothom. Penso en aquest moment que ja, quan fa una estona que estàs assegut, pues, penses, ostres, necessito una mica de moviment. Doncs pues vinga, va, una mica de moviment. O sigui que, luego també la presentació, està previst també un presentador vinculat també a la televisió, això és una sorpresa, és una persona molt coneguda i té també un to humorístic, val? O sigui, perquè és una persona que és molt... O sigui que, bueno, i encara no vull dir el nom,
0: sorpresa.
1: Però...
0: Durarà dinamisme,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però donarà molt de dinamisme, sí. Perquè és una persona que normalment ho porta això, al terreny una mica de lo que és seriós com una mica humorístic.
0: Doncs avui finalitza el termini de presentació de candidatures, sí, per als esportistes que vulguin formar part de l'àrea de l'esport. Quan podem conèixer les candidates i els candidats?
1: Bueno, aquesta setmana es farà la selecció dels finalistes dels equips. El 4 es reuneix una comissió, que són persones vinculades amb l'esport, que no estan en entitats, però que sí que estan vinculades amb l'esport, a més de l'Òscar de la Bot, que també és una persona que fa una mica d'empenta des de fa molts anys, del començament, i és un equip que, és el que deia, està vinculat amb l'esport, i faran aquesta selecció, quedant 3 persones, o sigui, 3 equips per categoria. Hi ha 4 categories d'equip, 2 formatius, femení i masculí, i 2 que són sèniors, també, masculí i femení. I això ja després queda pel setembre, perquè a partir del 24 d'agost, que és dilluns, fins al 6 de setembre, es farà la votació popular, que és el que deien de les individuals, que sortiran per tot arreu, i llavors la gent del poble, usuaris i demés, tindrà l'oportunitat de fer la seva votació, la seva escollir el seu candidat favorit. I després són les entitats, presidents o entrenadors i tal, els que fan l'última votació, val? Que aquesta tindrà lloc, em sembla que és el... Això arriba del 24 d'agost fins al diumenge 6 de setembre, hi ha les votacions, i després, a la setmana següent, les entitats votaran el finalista, o sigui, la persona guanyadora. Val? I això no se sap fins al 18, que es fa la projecció directament. O sigui, les persones que van a la gala no saben si han guanyat o no. Això és una mica el rotllo aquest dels Goyas o els Oscars.
0: Clar, clar. Se la tenen suspense, no?
1: Exacte, fins a l'últim moment. Allà arriben els tres finalistes i directament després a la pantalla es fa la projecció de la persona que ha guanyat.
0: Molt bé, doncs moltíssima sort a totes les participants i als participants en aquesta 26a edició ja de la nit de l'esport. Moltíssimes gràcies a Celi do Pico per haver-nos explicat doncs, les novetats que presenten enguany aquesta nit tan important per als esportistes i les esportistes de la ciutat, que n'hi ha moltíssims, hi ha moltes disciplines esportives.
1: A més, es fan també molts reconeixements especials de persones que potser, el que deien, o feia molt de temps que ja no estan en actiu com a esportistes, o persones que estan dintre d'un club o una entitat, perquè un club o una entitat, a més dels esportistes, necessita molta gent que faci una mica d'empenta, no? I amb la seva labor, molt important, volem reconèixer doncs, això, el que fan dia a dia. Pels nois, noies i tot això.
0: Molt bé. Sí. Moltíssimes gràcies a l'Estel de Pico des de l'àrea municipal d'esports.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adiós.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs parlem ara amb Mireia Martínez, tècnica de l'Àrea Municipal de Polítiques d'Igualtat, amb les activitats trimestrals que es promouen des de l'Espai Montserrat, per l'Espai Montserrat Roig, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quan comencen aquestes activitats? Explica'ns.
1: Tenim activitats des de maig fins a finals de juliol.
0: Ahà. La programació es basa en conferències, xerrades o tallers, oi?
1: Exacte. Hi ha una combinació entre diferents tallers, alguns que són puntuals i alguns que tenen diferents sessions de durada. I després també tenim les tertúlies amb veus de dones, que les fa la nostra psicòloga d'aquí del CIAT, que és la Carolina May Inguyen, i que són una tertúlia mensual també.
0: Doncs explica'ns les tertúlies que tindrem, per exemple.
1: Mira, a nivell de tertúlies, pensar massa, com sortir del bucle mental. Aquesta tertúlia la fem en horari de matí, és el dimarts 16 de juny de 10 a 11 i la darrera tertúlia d'aquest trimestre és el divendres 10 de juliol, també de 10 a 11 pel matí, que es diu Temps per mi, que és recuperar temps sense culpa. Val? Aleshores, aquestes tres tertúlies, com tota la resta d'activitats, són activitats gratuïtes, però sí que calen fer una inscripció prèvia.
0: Pel que fa a les restes de propostes, tenim tallers també.
1: Tenim un taller que és un taller que fem cada dos anys perquè va vinculat al Premi de Narrativa per Dones, el Premi Delta. És un taller sobre escriptura i perspectiva de gènere. Val? És un taller com d'escriptura i tècniques narratives en perspectiva de gènere, val? Que és un taller com molt pràctic per incorporar eines narratives fonamentals, doncs, com el punt de vista, la construcció de l'escena, les veus narratives, el pensament interior, i una miqueta mitjançant textos d'autores s'elaboren exercicis doncs, que condueixen una miqueta així a una narrativa breu en format conte o relat. Aleshores, les autores que treballen, per exemple, són Mercè Rodoreda, Margarit Duràs o Irene Solà. Aleshores, aquest curs té una part teòrica, que té els seus apunts i textos literaris amb els que es treballen, i després una part pràctica a partir dels textos que totes les alumnes duran a terme i que després comentaran en grup. I una miqueta, aquest taller també són diferents sessions. El d'escriptura no és un únic dia, sinó que comencem a finals de maig, però acaba a mitjans de juny. Són quatre sessions i és en horari de tarda de 5 a 8 del vespre. Val? Per fer tot sol·licitar informació o informar-se de com fer la inscripció, es poden dirigir aquí a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, ens poden trucar al nostre telèfon, que és el 667-871-709, o després tenen la possibilitat d'entrar a l'espai web de l'Ajuntament i a la part de Polítiques d'Igualtat trobaran l'enllaç al formulari d'inscripció de totes les activitats.
0: Que recordem, són gratuïtes, Mireia?
1: Són totes gratuïtes, però sí que cal inscripció prèvia, perquè algunes tenen un aforament més limitat. Hi ha algunes que són sessions que poden fer un grup més ampli de dones, però hi ha altres, com per exemple el taller d'escriptura, doncs que hi ha unes places limitades. Aleshores, sí que és important doncs, que qui estigui interessat doncs, es posi en contacte amb nosaltres o cerqui aquest formulari d'inscripció al web. Després també us volia compartir que tenim un parell de novetats per aquest trimestre. Nosaltres des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Roig, a part de tenir el CIAT, que són Servei d'Informació i Atenció a la Dona, i articular tot aquest seguit d'activitats que us acabo d'explicar, que són dirigides a dones, també tenim el PONSAI, que és d'atenció a persones del col·lectiu LGTBI. Tenim un curtmetratge, que és el Cinefòrum Gosadies, que és especial entorn l'orgull LGTBI. Sí que és veritat que aquest curtmetratge és obert per tothom. No tens per què ser persona del col·lectiu per poder venir, simplement que t'interessi la temàtica. I és una sessió de curtmetratge sobre el fet una miqueta d'atrevir-se, de ser audaç, una miqueta explicar diferents situacions de diferents personatges, cadascú a la seva manera, doncs buscant la manera una miqueta d'expressar el que són i com es senten, i que una miqueta aquest atreviment resulta sempre com una mica un exercici de llibertat. Aleshores, aquest curtmetratge és el dia 17 de juny, de 6 a 8, aquí a l'Espai Montserrat Roig també. I igual que les que us he explicat anteriorment, totalment gratuïtes i sí que cal doncs, la inscripció prèvia.
0: Doncs molt bé, totes aquestes activitats fins al mes de juny. Mireia Martínez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquestes propostes que es desenvoluparan la majoria d'elles a l'Espai Montserrat Roig.
1: Perfecte, Anna, moltes gràcies. Aquí estem per si qualsevol persona vol més informació al respecte.
0: Moltíssimes gràcies. Bon dia, Mireia.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Que vagi bé.
1: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: Parlem ara d'un dels esdeveniments potser més esperats aquest estiu, la lluita dels pirates amb la gent del poble, aquest desembarcament pirata, aquesta activitat inclosa dins de les festes del mar que arribaran al juliol. Però fan falta doncs, pirates, calen també persones del poble, per això s'han obert les inscripcions perquè la gent que ho desitgi pugui participar en aquest desembarcament pirata. Per això és amb nosaltres la Lorena Romero, tècnica de cultura. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Què tal?
0: Ja han començat les inscripcions?
1: Sí, just aquesta setmana han començat les inscripcions, estaran obertes fins al 12 de juny i poden participar tothom que vulgui. I bueno, nosaltres des de Cultura els animem a tothom a participar. De fet, ara t'estava comentant que ja tenim 145 persones inscrites.
0: És una bona xifra, eh?
1: Sí, sí, esperem arribar a més de 200.
0: Hi ha alguns requisits determinats que hagin de complir les persones que es vulguin inscriure's?
1: No, de fet, per poder participar, tothom que vulgui pot fer-ho. Es poden inscriure com a pirates majors de 18 anys, poble d'adult o infantil o adolescent. I després, sota la direcció de la Sammy Taylor, després ella serà l'encarregada de distribuir una miqueta el paper que ha de representar cada persona.
0: Clar, recordem que any rere any el desembarcament pirata doncs, presenta un guió i novetats en el format que du a terme Performing Arts i la Sammy Taylor, que és la seva directora.
1: Sí, correcte. Recordem que bueno, és l'acte central de les festes del mar, que es representa la sorra al voltant del carrer 11 a la platja de Castelldefels i recrea els atacs pirates que patia la costa catalana al segle XVI, combinant història i fantasia. Però per això el més important i bonic d'aquest espectacle és que hi participa tota la gent de Castelldefels, clar.
0: Mm. A més, no s'han de preocupar de la vestimenta perquè vosaltres ja oferiu els vestits que potser aquí hi ha hagut una documentació darrere, portava la gent del poble en aquell segle XVI i també els pirates.
1: Correcte, nosaltres els hi donem tota la vestimenta. L'única cosa o requisit indispensable és estar disponible en els assaigs obligatoris que es fan des del 29 de juny fins al 10 de juliol. I han d'estar lliures o disponibles totes les tardes per poder anar a ensenyar a l'Escola Margalló.
0: Que és on fan els assajos perquè després surti aquest espectacle tan bonic i on participa, a més, el Garigot, el nostre dret.
1: Correcte, no? Correcte, també participa el Garigot. Ens ho portem una miqueta al nostre poble i és això, no? Que portem també una mica de fantasia i el nostre Garigot és clar que és un dels protagonistes de la història.
0: Molt bé. Per últim, Lorena, què han de fer les persones que es vulguin inscriure?
1: Aquest any han d'entrar a fer el tràmit a la web de l'Ajuntament. Allà hi trobarem un formulari que han d'omplir i posteriorment veuran dos documents que han d'omplir també i entrar per registre. Això és important i nou aquest any. Han de fer un registre o bé adreçar-se a la web que li faran amb dos documents, un d'autorització d'imatges i l'altre d'exempció de responsabilitats. En el cas dels menors, són els seus pares o tutors legals qui ho han d'omplir i en el cas dels adults pues seran els adults els que ho facin.
0: Molt bé, recordem la data límit per fer aquesta inscripció.
1: Les inscripcions estaran obertes fins al 12 de juny.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes informacions. Inscripcions obertes ja per participar al desembarcament pirata, activitat inclosa, la més destacada de les festes de mar enguany. Moltíssimes gràcies a Lorena Romero, tècnica de cultura, per explicar-nos els detalls.
1: Moltes gràcies i us animo a participar.
0: Gràcies, bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs ens n'anem amb la nostra unitat mòbil a l'exterior. Allà estan Estefania González i Miguel Navarro. Què tal? Parlem d'una cosa molt especial ara.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, ens trobem aquí al costat del parc de la Muntanyeta, envoltats de plantes aromàtiques, flors i espècies especialment escollides per atraure papallones i altres insectes polinitzadors. És un espai que s'ha convertit en una aula a l'aire lliure i en un petit refugi de biodiversitat aquí al mig de la ciutat. Per conèixer millor aquest projecte ens acompanya ara l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Anabel, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Anabel, per començar, on som exactament i què representa aquest nou jardí de les papallones per a la nostra ciutat?
2: Mira, estem aquí al parc de la Muntanyeta, al costat de les basses, on normalment es fa la festa del Garigot. I aquí vam fer un petit jardí de papallones en col·laboració amb els alumnes i els docents de la xarxa d'escoles verdes, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, per tal de fomentar la biodiversitat i especialment aquestes espècies que són bioindicadores, que són les papallones.
1: I en la creació d'aquest jardí i en la seva inauguració van participar centres educatius i diversos alumnes d'aquí de la ciutat. Com va ser aquest projecte?
2: Aquest jardí de papallones va ser l'acció conjunta que van decidir entre la xarxa d'escoles per la sostenibilitat fer durant aquest any. Aquest any hem estat treballant la biodiversitat als patis i concretament el tema dels jardins de papallones com a projecte de ciència ciutadana també. Llavors l'acció final que es feia en col·laboració amb representants dels alumnes i dels mestres de les escoles participants era fer conjuntament aquest jardí. Llavors ens va ajudar el personal de Jarfels i vam venir aquí, entre d'altres activitats, una d'elles era construir aquest jardí entre tots.
1: I en aquesta acció conjunta que ens expliques, quants alumnes van participar?
2: Van venir 63 alumnes de diferents escoles i també 15 mestres. Van ser de 9 escoles diferents, ara no recordo quantes escoles van ser, però crec que 9 o 10 escoles. I aquests alumnes en veritat són els coordinadors verds, que són els representants de l'escola verda de cada centre educatiu, els representants del comitè verd, i són de diferents nivells educatius. Sobretot els que van venir eren a partir de tercer, quart de primària i també alumnes de l'ESO, dels instituts. I van fer una jornada compartida amb la qual es barregen els alumnes dels diferents centres educatius de Castelldefels que formen part d'aquesta xarxa.
1: I ara, pensant concretament en el jardí que tenim aquí al costat, sona molt maco, Jardí de les Papallones. Potser per persones que no tenim aquesta formació mediambiental ens quedem amb això, amb el que sona maco, que pensem que serà un lloc on s'apropin les papallones, però què és exactament, quina funció té des d'un punt de vista mediambiental, que és el que ens aporta?
2: Mira, els jardins de papallones són unes iniciatives per fomentar la biodiversitat, especialment pensades en aquests insectes. Un jardí de papallones és un espai naturalitzat que el que fa és proporcionar recursos necessaris perquè aquestes espècies puguin viure i desenvolupar-se durant tot el seu cicle de vida. Llavors, ha d'incloure plantes específiques perquè les papallones puguin fer la seva posta d'ous i que puguin créixer les orugues i alimentar-se d'aquestes plantes, i també plantes específiques que treguin a les papallones i adultes voladores perquè tenen dietes diferents, diguem. O sigui, les orugues necessiten una tipologia de plantes que són les plantes nutrícies, que són aquelles de les quals s'alimenten directament, com la típica fulla que té potser un parell de foradets perquè hi ha vingut una oruga i se les ha menjat. I les plantes nectaríferes són les típiques plantes que tenen flor que atrauen a les papallones adultes. Llavors, si en un jardí aconsegueixes tenir dues tipologies de plantes i fins i tot aconsegueixes, diguem, promoure, segons el tipus de papallones que vols que vinguin, quina és la planta que afavoreix que les seves cries, diguem, puguin també menjar una vegada, diguem, facin la seva fase evolutiva, doncs tens un jardí de papallones.
1: I durant la fase inaugural, al moment en el que van venir els alumnes aquí també a ajudar en aquesta creació del Jardí de les Papallones, es van fer també activitats de descoberta de la biodiversitat. Tot plegat és una manera d'ajudar a connectar els més joves amb la natura des d'aquest tipus d'experiència directa?
2: Sí, la veritat és que, bueno, des de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, el que intentem és facilitar, diguem, als diferents centres educatius diferents eines que ens fan reflexionar una miqueta sobre el nostre món, no?, i sobre el medi ambient. Llavors, bueno, en funció de cada any anem variant la temàtica, però aquest any vam voler donar-li pes al tema del foment de la biodiversitat, també al tema de la ciència ciutadana, perquè, bueno, el món científic de vegades, o sigui, en realitat necessita moltes dades i té pocs ulls, no?, al final, o sigui, no hi ha molts recursos per la ciència, llavors els hi va molt bé, per exemple, que des de, diguem, posem l'exemple de les papallones, no?, una escola, per exemple, faci un jardí de papallones amb el seu centre, el registri dintre de l'aplicació de Jardí de Papallones.org, que és una aplicació que existeix ara mateix a Catalunya, i vagi fent els contatges de les espècies que s'hi apropen, perquè llavors els científics tenen dades sobre l'abundància o la presència de diferents espècies dintre de tot el que és l'àmbit de Catalunya. Llavors aquest projecte, com que vincula molt la part científica amb la part del foment de la biodiversitat, ens va semblar que era un projecte molt interessant per iniciar aquí al municipi i, bueno, i vam triar el Parc de la Muntanyeta perquè és un parc prou cèntric amb el qual, bueno, amb el curs que ve, per exemple, s'hi podran fer activitats de descoberta de la biodiversitat. Sí que pensem que la connexió amb la natura, amb aquestes edats tan properes, no? Pues facilitar-li als nanos una guia d'identificació o un caçapapallones, fins i tot per poder agafar una papallona, identificar-la sense fer-li mal, fa com un vincle que esperem que a la llarga s'acabi mantenint, no? I al final estem creant ciutadans del present, perquè són del present, no són del futur, no? Però que després potser tenen unes certes responsabilitats a la seva vida, per la seva feina, perquè facin, i si tenen aquesta connexió, aquest vincle amb la natura, doncs serà més fàcil que acabin cuidant, no?, el que tenen al voltant.
1: Per tant, pel que estaves comentant, aquesta acció amb el Jardí de les Papallones continuarà, ja també de cara al curs vinent es vol aprofitar aquest espai per a altres accions educatives i seguir vinculant la comunitat a les escoles, als infants, amb la natura.
2: Sí, en realitat, bueno, sí, mira, justament l'altre dia ho parlàvem amb les persones que coordinaran el programa d'educació ambiental, que ens ajuden tècnicament a coordinar-lo, que segurament sí, sortirà una activitat nova a la guia educativa que serà el recull d'observacions d'aquest jardí.
1: I això em recorda que també fa poques setmanes sortia la notícia que els Jardins del Castell és el punt amb més espècies de papallones observades. Hi havia també una crida des de l'àrea de Medi Ambient a persones voluntàries que vulguin fer aquesta observació de les papallones.
2: Sí, perquè, bueno, també des de Castelldefels treballem, bueno, concretament el del Jardí del Castell és un parc metropolità, i amb l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, també té un projecte de ciutadana específic, de ciència ciutadana específic sobre les papallones, que és el BMS és el Butterfly Monitoring Scheme, val? Que és com un recull de dades científiques relacionades amb aquests insectes, i ells han fet un BMS metropolità. Llavors, amb tots els parcs i platges metropolitans, bueno, amb els que es donen d'alta perquè tenen voluntaris, diguem, motivats per fer aquests contatges, s'estan recollint dades sobre abundància i sobre diguem, espècies detectades de papallones. I, bueno, això varia una mica més a més, eh? Hi ha alguns mesos que sí que és el castell el guanyador, diguem, i altres mesos que són altres parcs de la metròpoli, no? Però sí, estem bastant, amb el rànquing, diguem, estem com bastant ben posicionats perquè, bueno, perquè també tenim alguna persona que es dedica a això. I, bueno, i és un projecte que si algú té aquesta inquietud sobre la natura, no cal tampoc ser un gran científic per fer-lo. Vull dir, hi ha una formació vinculada al darrere, que et fan una formació, t'expliquen com fer-ho, no? i si algú té temps i ganes, és el més important, no? per vincular-se amb aquest tipus de projectes. Llavors sí que pels parcs metropolitans es cerquen voluntaris per fer aquests contactes. Parcs i platges. Aquí tenim la part de la platja, que també fan contacte de papallones, i el parc del castell.
1: Perfecte. Doncs hem parlat del jardí de papallones que tenim aquí al costat, que haurem d'estar també pendents de com evoluciona i quantes papallones podem observar aquí. Hem parlat dels jardins del castell i ara em queda la pregunta així final de, per un ciutadà, ciutadana que ens estigui escoltant, aquestes persones que són tan amants de la natura i que potser tenen un jardí o un petit balcó on es posen algunes plantes, quines tipologies de plantes podem pensar a col·locar-nos si ens agradaria també crear com el nostre propi microsistema on puguem acollir papallones i també gaudir-les a casa nostra?
2: Sí, mira, com hem dit abans, tampoc cal tenir ni una gran extensió ni... O sigui, simplement és pensar amb quines espècies volem tenir al nostre jardí. Les aromàtiques acostumen a ser espècies que atrauen molt aquest tipus d'insectes, també en general pol·linitzadors, no tenen per què ser només papallones, pues, petites abelles o vespes o coleòpters, petits insectes també voladors que puguin atreure's també per aquestes plantes. Potser si algú està interessat específicament en aquest tipus d'iniciatives, li recomanaria anar a la web del projecte de ciència educativa, que és www.jardinsdepapallones.org, perquè allà hi ha molta informació

0: la planta associada perquè les seves cries s'alimentin, perquè llavors estaràs fixant una població. Si, tu, si al costat d'aquesta flor poses la planta nutrícia que li correspon a aquesta espècie, tindràs moltes més possibilitats de que la papallona estigui per allà més temps.
1: Clar, es tracta de cobrir tot el cicle, com ens explicaves d'aquí del Jardí de les Papallones. Doncs ja ho sabeu, petits gestos, tant des de l'administració com des de l'Ajuntament de Castelldefels, des de la comunitat educativa, com des de casa, ens poden ajudar a crear aquests entorns més favorables per la biodiversitat. Hem parlat amb l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Moltes gràcies per explicar-nos tot aquest projecte.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres, doncs, continuem aquí al costat, al Parc de la Muntanyeta, gaudint d'aquest nou espai que, a més de fer més verd Castelldefels, ens ajuda a donar vida a moltes espècies polinitzadores. Anna, tornem amb tu als estudis.
2: Moltíssimes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que estan encara, doncs, amb un peu en aquest jardí de les papallones i aquesta mostra de com es pot crear aquesta biodiversitat amb molt pocs recursos. Doncs l'Anabel Subias ens ha estat informant també del resultat d'aquesta iniciativa i nosaltres ens quedem aquí amb més música.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels va celebrar el ple ordinari del mes de maig el passat divendres 29 a la 1 del migdia. Després de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Entre els temes més destacats a debat i votació ha estat l'adhesió de Castelldefels a la red de ciudades que caminen, que s'ha aprovat per unanimitat. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre oberta, ajuntaments i altres administracions públiques que assumeixen un compromís ferm amb la caminabilitat com a eix fonamental de la mobilitat urbana. La Paquita Cruz, la regidora d'Esports i Salut, va exposar durant el ple que permetrà aquesta adhesió.
3: L'adhesió permetria a Castelldefels reforçar les polítiques municipals, com ja he dit, vinculades a la salut comunitària i a l'activitat física quotidiana que tenim a la ciutat. Accediríem a assessorament tècnic especialitzat, formació i bones pràctiques de mobilitat activa. Participaríem en una xarxa de ciutats referents en urbanisme amable i sostenible. Donaríem visibilitat a les actuacions municipals en matèria de mobilitat i salut. I avançarien amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment en relacions amb, com ja he dit abans, em repeteixo, salut, sostenibilitat i, sobretot, acció climàtica.
2: Escoltem la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya en paraules de la regidora, la Lourdes Armengol.
4: Des d'Esquerra Castelldefels votarem favorablement a l'adhesió del nostre municipi a la xarxa de ciutats que caminen, perquè entenem que caminar no només és una manera de desplaçar-se, és una manera d'entendre la ciutat. Una ciutat pensada per caminar és una ciutat més humana, més saludable, més segura i més cohesionada. És una ciutat on l'espai públic deixa d'estar monopolitzat pel vehicle privat i es posa al servei de les persones, dels infants, de la gent gran, de les famílies, de les persones amb mobilitat reduïda i, en definitiva, de tota la ciutadania. També creiem que a Castelldefels encara li falta molt per assolir una mobilitat sostenible i respectuosa. Però, com deia, Castelldefels té encara molts reptes pendents en aquest àmbit. Tenim, ho sabem tots, tenim barris encara amb voreres estretes o deteriorades, passos de vianants insegurs, itineraris escolars millorables i una excessiva dependència del cotxe per a trajectes que són curts i que es poden fer caminant amb comoditat.
2: Escoltem ara la intervenció de Cristian Guillamón, el regidor del PSC.
5: Aquesta iniciativa de la red de ciudades que caminen, que crec que no l'ha dit la nostra regidora, que és una iniciativa que va néixer a Pontevedra en 1999 i precisament el que volia és fer una aposta valenta, no?, per retornar l'espai públic als ciutadans i a les ciutadanes i situar a més als vianants, pues, al centre de la mobilitat urbana. Que aquest és el canvi. El canvi és deixar el cotxe i caminar més. No només per la salut, sinó per tenir més comerç, per tenir més vida de barri. I avui aquesta xarxa arreplega més de 78 municipis, la majoria al nostre país, i a més té un assessorament del disseny urbanístic de les ciutats per prioritzar aquests vianants sobre un model motoritzat. Un model, a més, que està reconegut per la ONU, per la ONU Habitat, com un referent de mobilitat humana i sostenible i de fet, la ONU ja ha reconegut que caminar és una de les, de les activitats més beneficioses per la salut.
2: L'adhesió a la red de ciudades que caminen comporta el compromís de millorar l'espai públic com a àmbit per caminar, romandre i socialitzar mitjançant el desenvolupament de projectes i polítiques orientades a fomentar la caminabilitat. Des de l'equip de govern, la regidora, la Paquita Cruz, exposa les actuacions fetes i també les actuacions previstes.
3: Això no quedarà en paper mullat perquè ja hem començat el primer. Tenim la primera ruta de proximitat, d'esportiva de proximitat, que surt des de Can Roca i són 5 quilòmetres. Ara anem a per la segona. La segona sortirà de Can Roca i arribarà fins a la platja. I farem una anella verda que rodeja tot el municipi per dalt i ajuntarà tota l'anella. Vull dir que això no quedarà en paper mullat i ho veuran. Veuran que no. Hem escoltat les associacions. De fet, hem treballat amb elles. Ens han fet propostes, hem fet caminades amb elles, hem de quedar amb l'associació de Canet Maric perquè ens, per fer una caminada amb ells i quedarem properament. Hem tingut en compte les associacions i la seva opinió. Tenim recursos de la Diputació, evidentment, els hem demanat, ens han donat recursos per fer totes aquestes rutes i aquests estudis.
2: Escoltem a la regidora, la Paquita Cruz, en relació a les següents passes d'aquesta adhesió.
3: Quan fem, ens adherim a les ciutats que caminen, faran una diagnosi de la ciutat, miren quins circuits volem fer, miren si són inclusius, si són accessibles, tot això fem la diagnosi abans de fer-ho. I després, en quant a les màquines de vending, vaig ser jo precisament la que va trucar a l'empresa en compres perquè traguessin a les bebides isotòniques i traguessin totes les que no eren saludables a les instal·lacions esportives. Vull dir que estem molt al tanto perquè la nostra tècnica de salut és una infermera referent de pediatria i està molt a sobre de tot això.
2: Aquest compromís s'entén també a la promoció de la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal, la seguretat viària, la millora de la qualitat ambiental urbana i el foment de l'autonomia infantil, entenent tots aquests àmbits com elements interrelacionats d'un model de ciutat més saludable, inclusiu i cohesionat. El ple municipal es pot recuperar a través de YouTube i el web de Ràdio Castelldefels. Aquesta setmana comencen els treballs previs a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Entre avui dilluns i dimarts es durà a terme l'obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran a ambdues bandes de la plaça de l'Església i dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en el procés d'enduriment. La intervenció culminarà dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona. Movem en Comú Podem presentarà el pròxim 13 de juny la seva candidatura de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Nosaltres presentarem el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I tenim moltes ganes d'aquest nou moment, no?, que està vivint la nostra organització, i estem convidant a tothom a que pugui venir, perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai, o sigui, començar a seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara, doncs, en la curs de les properes setmanes, doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral i ens agradaria, doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
2: L'acte servirà per donar a conèixer les persones que formaran part del projecte polític de la formació i marcarà un primer pas en el calendari electoral del partit a la ciutat. Escoltem a Sílvia López, la regidora del grup Movem en Comú Podem aquí a l'Ajuntament.
6: Quan ja estiguem presentats, el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar, doncs, quines són aquestes persones que han de acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
2: La presentació de candidatures és el moment en què un partit o una formació política explica públicament quines persones es presentaran a les eleccions, és a dir, serveix per donar a conèixer oficialment qui formarà part de la llista electoral i quin equip vol representar el veïnat. Després, aquesta candidatura s'ha de registrar seguint les normes electorals i davant l'organisme que correspongui perquè pugui participar formalment a les eleccions.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: Castelldefels inicia la temporada de platges amb una visita institucional als diferents serveis que estaran actius durant els mesos d'estiu al litoral de la ciutat. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
2: L'acte té lloc aquest dimarts 2 de juny a partir de les 4 de la tarda en punt d'inici a l'accés 32 a la plaça de les Palmeres, a l'espai adaptat especialitzat del punt de salvament i socorrisme. La visita, organitzada per la Comissió de Platges, compta amb la participació de representants del consistori, la gerència municipal, la Comissió de Platges, l'àrea metropolitana de Barcelona, les associacions veïnals de la Pineda, de Llumenetes i el Baixador i altres serveis municipals vinculats a la gestió del litoral. El recorregut comença amb una breu introducció sobre l'estat de la platja i les banderes que reconeixen la qualitat, la sostenibilitat i la gestió dels serveis. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: Tener bandera azul, ecoplayas, biosfer, todo este tipo de distintivos. Y mucha gente puede pensar que es una chorrada. No, no lo es. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo defender la preciosa y estupenda playa que tenemos, pero lo digo yo. Creo que no, ¿sabes? Yo puedo decir que tenemos una playa maravillosa y tú me puedes creer o no. Los distintivos lo verifican. Pasamos muchas pruebas. Vienen comisiones, vienen muchas auditorías y auditan que esté correcto. Tanto bandera azul, biosfera, ecoplayas, todas ellas tienen sus técnicos que vienen a hacer las analíticas, que vienen a hacer la comprobación de que todos los servicios están en perfecto estado y si no te deniegan la bandera.
2: El regidor destaca també la importància de tenir aquests distintius i del fet que les platges de Castelldefels es renovin any rere any.
7: Para nosotros, que año tras año renovemos estos distintivos, es súper importante, es porque hay un trabajo detrás y porque estos distintivos dicen, ellos son los que dicen que tenemos una playa pues ecológica, que tenemos una playa limpia, que tenemos una playa cuidada, que tenemos una serie de servicios, que tenemos una playa accesible. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, que estaría muy feo en este caso, ¿no? Pero por eso para nosotros es un orgullo que nos renueven año tras año todos los distintivos, Q de cualidad, todas las que tenemos.
2: Un dels primers punts de la visita és l'espai adaptat especialitzat del Servei de Salvament. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
8: La platja està constantment vigilada pels diferents socorristes i el personal allà sobre el terreny i bueno, estan fent una monitorització constant de la platja i qualsevol canvi que es pugui detectar, que pugui augmentar la brutícia que hi hagi, es detectin les meduses, es detectin bueno, qualsevol factor que pugui fer un canvi de bandera, no? Actualitzar, diguéssim, de la manera més àgil possible i es comunica als diferents mitjans que tenim a través de l'Ajuntament i també del platja, no? Així també, si diguéssim que també s'agraeix la col·laboració ciutadana, doncs estem detectant aquí que hi ha moltes meduses o el que sigui, pues, comunicar-ho al socorrista que aquest, en conseqüència, pues, passar aquesta informació al centre de coordinació es pot valorar fins i tot de manera més ràpida aquest canvi de bandera, no?
2: També es donarà a conèixer el dispositiu de seguretat i emergències que estarà operatiu durant la temporada i la composició de l'equip de salvament. Escoltem el tècnic, el Joan Álvarez.
8: Bueno, el Servei de Salvament i Socorrisme està dividit, bueno, són aproximadament una trentena de socorristes que bueno, estan tornant i estan repartits arran de la platja i consta de 5 mòduls d'atenció sanitària immediata i 13 punts de vigilància repartits per tota la platja. I tot això està coordinat des del Club Nàutic i bueno, que és el centre de coordinació de salvament i socorrisme, que amb el que tenim nosaltres contacte directe en cas de que es produeix qualsevol incidència, pues, poder gestionar la situació des de la nostra mateixa oficina.
2: A continuació, es visiten diferents punts claus de la platja, com és l'espai Dunar o les Guinguetes. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la visita.
7: Visitaremos también los chiringuitos. Nosotros tenemos 12 chiringuitos en la playa de Castilldefels, en la arena. Aparte están los del paseo, pero los 12 que están dentro de la arena. Y estamos muy contentos del formato de chiringuito que tenemos. La verdad que creemos que es un motor añadido de la gastronomía de Castilldefels. Y este año hemos querido volver a implementar un poquito más para dinamizar un poquito más la playa, que pueda hacer alguna actividad de música, que todos los chiringuitos puedan tener música. Entendemos que dividir la playa en 5 kilómetros, que todos los chiringuitos puedan tener un poco de música, creemos que es positivo.
2: Durant l'acte també es presentarà el funcionament dels serveis de neteja i manteniment, així com els recursos destinats a garantir una platja més accessible, segura i preparada per l'arribada de veïns, veïnes i visitants. La biblioplatja Carme Romaní tornarà a obrir també aquest estiu al passeig marítim i el servei estarà disponible del 29 de juny al 28 d'agost durant les tardes de dilluns a divendres. I durant el recorregut també es posarà en valor l'espai Dunar, situat a l'oficina de turisme de la platja, un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema Dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: L'espai Dunar és un espai muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos, y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar. Y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión, no? y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
2: I la zona de kitesurf també formarà part de la visita. Escoltem les paraules del regidor de platges, el Marc Soler.
7: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más, estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos, que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
2: Aquest servei funcionarà durant la temporada d'estiu de dilluns a divendres en horari de 3 a 7 del vespre amb control d'accés i compliment de la normativa específica per garantir una pràctica segura i ordenada, segons informen des de l'Ajuntament. I amb aquesta visita institucional es dona visibilitat al conjunt de serveis que fan possible el funcionament de la platja durant l'estiu, des de la seguretat i el salvament fins a la informació turística, la preservació ambiental, la lectura amb la biblioteca, o platja i les activitats familiars i la pràctica esportiva. L'Administració Oberta de Catalunya va oferir els seus tradicionals ja reconeixements a les administracions catalanes que aposten per impulsar la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones. En un acte que va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat i autoritats públiques, Castelldefels va rebre un reconeixement per situar-se en el top 10 d'ajuntaments de més de 50.000 habitants que, segons els indicadors oficials, més esforços dediquen a la transformació digital i al govern obert. El guardó va ser recollit per Miguel Ángel Vázquez, el gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, que va assistir a l'acte en representació del mateix. Escoltem declaracions del gerent municipal.
9: Aquí estem fent un esforç per ser un ajuntament molt transparent amb les decisions que es van prenent, amb com es van procedint tots els expedients, i intentem respondre d'una manera el més àgil possible a totes les sol·licituds que hi ha d'informació. I, bueno, i aquí un organisme com el Síndic de Greuges que valori aquest esforç amb aquesta puntuació, doncs implica que s'estan fent les coses com s'han de fer, no? Que tampoc és que hauria de ser una notícia, sinó que totes les administracions hauríem de funcionar de la mateixa manera, amb un 100% de l'efectivitat en aquest àmbit, no? Hem de ser transparents i la ciutadania ha de tenir confiança en que les coses que fan a l'administració es fan de la millor manera possible.
2: Aquest reconeixement demostra que l'aposta que l'Ajuntament de Castelldefels està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, també la simplificació de tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: Hi ha dues maneres de comprovar-ho, no? d'accedir a aquesta informació. Una és la que posem nosaltres de forma ja proactiva a la nostra web. Nosaltres estem obligats a posar tota una sèrie de continguts de manera pública a la nostra web i ho fem habitualment i es poden trobar tant a la web municipal en qualsevol de les seves àrees o seccions. I també hi ha un àmbit específic de transparència on també retem comptes amb la ciutadania i, d'altra banda, doncs, demanant-nos la informació que considerin necessària respecte a qualsevol expedient que l'Ajuntament està tramitant o qualsevol decisió que s'hagi pres. No? Aquestes dues maneres doncs, certifiquen la forma en què l'Ajuntament està donant resposta a tots aquests requeriments de transparència.
2: I un altre dels reconeixements cap a l'Ajuntament de Castelldefels ha estat que per primera vegada ha assolit la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez.
9: L'Administració Oberta de Catalunya té una sèrie d'ítems que valora cada any i que valora tots els ajuntaments, els diferencia en diferents categories. Nosaltres estem en els municipis de més de 50.000 habitants, o sigui, estem competint amb els municipis grans de Catalunya, la qual cosa fa que el nostre resultat tingui més valor i nosaltres li donem molt valor perquè, a més, estem fent un esforç per transformar digitalment la nostra administració. Teníem una web molt antiga fa uns anys, s'ha fet tota una gran inversió tant de recursos de personal com de recursos econòmics per transformar aquesta web i transformar el servei. I a partir d'aquí, a més, estem fent una sèrie de projectes vinculats a l'Smart City, a la transformació digital, doncs que puguin afavorir la relació del ciutadà amb l'Ajuntament. Entre d'altres, doncs, hem fet un esforç per aconseguir que es puguin pagar online les taxes i impostos que tenim ara mateix que es poden tramitar a través de la web i també en simplificar tràmits. No? Sabem que l'administració pública és molt complicada, molt complexa, que els tràmits de l'administració són farragosos i estem intentant doncs, que tot això es simplifiqui i si un tràmit es pot fer en dos passos, que no es faci en 10.
2: Durant el 2025 s'han avaluat unes 1.000 administracions públiques de Catalunya i la nota mitjana obtinguda ha estat de 73 punts sobre 100. En aquest context, Castelldefels ha aconseguit la màxima qualificació possible. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: El que tenim clar és que l'atenció personal no desapareixerà mai a l'Ajuntament, o sigui que nosaltres tenim encara una oficina d'atenció ciutadana que fa moltíssims tràmits, moltíssim, tots els tràmits de forma presencial i estem intentant clonar tots aquests serveis que es fan de forma presencial, clonar-los a l'apartat digital, també perquè des del mòbil o des de l'ordinador a casa puguis fer qualsevol gestió. Aquest esforç sí que hem posat molts recursos perquè enteníem que era millorable i que doncs, havíem d'aconseguir que la gent que, si avui dia pots comprar qualsevol cosa en 4 segons, doncs havíem de fer que l'Ajuntament també qualsevol tràmit pogués acabar també en breu temps i des del teu mòbil. No? I aquest esforç és el que hem estat fent aquests darrers anys i bueno, que s'ha valorat i que ens ha ficat dintre del top 10 dels municipis més digitals dintre de tot Catalunya, dels municipis de més de 50.000 habitants. Crec que el número 1 va ser Reus, o sigui, estem competint amb les ciutats grans de Catalunya i estem per davant de tota la resta. O sigui que molt satisfets, molt contents.
2: D'aquesta manera, l'Ajuntament avança cap a la possibilitat que els tràmits municipals es puguin fer també de manera digital i no només presencial, amb l'objectiu que es puguin completar íntegrament per internet. Escoltem el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
9: Totes les gestions que es poden fer presencialment, hem d'aconseguir que el 100% es puguin fer digitalment. Era l'objectiu que es va encarregar a l'àrea de transformació digital de l'Ajuntament, que el primer que van fer en aquest mandat va ser canviar el nom de l'àrea d'informàtica tradicional perquè veiessin que nosaltres no volíem parlar d'informàtica, sinó volíem parlar d'una cosa més ambiciosa, que és la transformació digital, i això, diguem-ne, que era una dinàmica que volíem traslladar a la casa. I és el que estem fent. Tothom sap que un tràmit ha de ser el més simple possible, que si pot ser en 3 passos millor que en 10, que és el que ha succeït tradicionalment amb l'administració, i que s'han de poder culminar tots els processos doncs, fins al final.
2: Aquest reconeixement posa en valor la feina transversal que es du a terme des dels diferents serveis municipals per continuar avançant cap a una administració més transparent, accessible i orientada a facilitar el dret a la ciutadania a accedir a la informació pública i a la realització dels tràmits de manera més ràpida i eficient. Ahir van començar els treballs previs per a la instal·lació de nous elements d'ombreig a la plaça de l'Església. Escoltem a Jordi Serret, cap d'unitat de l'Espai Públic i Serveis.
10: Recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base, i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que a partir d'aquí fixarem també les columnes i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova. L'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
2: I avui és el segon dia on s'ha dut a terme aquesta obra civil que inclourà la demolició de paviments, la preparació de les fonamentacions i la posterior reposició dels espais afectats. Els treballs es faran amb dues bandes de la plaça. Escoltem a Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis.
10: Les fases, la primera fase, diguéssim que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, doncs una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Un cop tinguem aquestes cimentacions, la segona fase és molt ràpida, que al final és punxar les columnes i a través d'uns tensors instal·lar les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
2: I demà dimecres està previst completar els acabats amb els registres i deixar el formigó en procés d'enduriment. La intervenció culminarà el dilluns 8 de juny amb el muntatge dels suports i de les lones d'ombreig que permetran generar nous espais de protecció solar a la zona.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels ha enviat a validar el nou pla municipal de protecció civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el pla de protecció civil municipal, ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Escoltem el regidor de protecció civil, el Marc Soler.
7: Es un documento que lo que hace es marcar todos los protocolos en el momento que pueda haber cualquier alerta, cualquier situación de emergencia, tener bien marcado todos los protocolos de actuación desde todas las áreas del ayuntamiento. Este documento se lleva muchos meses trabajando con los técnicos del área de protección civil. Este documento se ha entregado ya a la Generalitat de Cataluña. Estamos a la espera de que nos den el visto bueno, si se tuviera que retocar cualquier cosa, y en el momento que nos lo pasen lo tendremos que pasar a pleno aprobación por todos los grupos municipales.
2: Parlem del DuProCim, tal com indica el seu nom, és el document únic de protecció civil municipal i es tracta d'un document que la Generalitat de Catalunya requereix als municipis, especialment els de més de 50.000 habitants, per planificar i coordinar les actuacions en matèria de protecció civil. Escoltem el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler.
7: Documento muy amplio, muy bien trabajado. Que te pongo así un ejemplo, pues cuando tenemos alerta por tormenta, pues se especifica desde todas las áreas pues qué hay que hacer, si hay que levantar invernales, si hay que hacer una limpieza, pues todos los protocolos que habría que hacer, si va a haber frío, pues hay que avisar a gente que duerme en la calle para acondicionarles un espacio, pues en el tema del mar, como tenemos la playa, pues si hay de mareas también, pues todos los protocolos que hay que activar. Y este documento, pues eso lo tenemos ya elaborado, entregado, a ver que nos den el visto bueno desde la Generalitat para cuando nos lo devuelvan, pues pasarlo a pleno y aprobarlo por todos los grupos.
2: Com va assenyalar el regidor de Protecció Civil, un cop es rebi el retorn corresponent al DuProCim, s'haurà de portar al ple municipal per a la seva aprovació i després continuar el procés fins a l'homologació definitiva. La xocolata torna a bategar Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel gremi d'hostaleria. Escoltem a l'historiador, el Jordi Tresserres.
11: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, bueno, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
2: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història remunta quan la Josefa Samartí i el seu fill Josep Roca Samartí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Escoltem l'historiador, el Jordi Tresserres.
11: És una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, bueno, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors doncs, van fer una xocolatada, en aquella època, doncs, fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades. I després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca doncs, fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
2: Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb la xocolata.
11: Amb el gremi doncs, vam estar comentant doncs, amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes de la més centrats amb la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, doncs, amb en Xumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco, de Notícies de Castelldefels, que ell doncs està en un projecte de promoure també, bueno, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, doncs aquesta recepta, doncs, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement doncs, d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau Fideroma de l'Equador. I té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
2: La recepta original documentada per l'historiador Jordi Tasserras ha estat reinterpretada pel mestre xocolater el Patxi Lerrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
12: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
2: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Alberic.
13: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
2: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria Josep Puró, la directora del CRP.
12: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració d'Onon Lab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
2: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
12: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. Què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte? I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència doncs, li fem un petit reconeixement.
2: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, d'equips de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'Àrea Municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
14: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt, també relacionat amb el manteniment, era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i, bàsicament, ens va semblar molt útil, tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament, fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses, ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
2: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. L'ACA n'assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
14: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu col·lectiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè, com a mínim, equipaments escolars que acaben el juny no siguin afectats i, per tant, ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
2: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a l'Olla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny, així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santano, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes.
1: Ha estat notícia aquest divendres.
2: El castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
15: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina, i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
2: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
15: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
2: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
15: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti doncs, saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
2: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilita el pagament online de taxes i impostos municipals.
15: El pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer doncs, qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística doncs, del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també doncs, tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
2: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
15: L'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals.

0: crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
1: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que el municipi va ser un dels impulsors de la xarxa de destinacions turístiques l'any 2013 i ha destacat que aquest model permet avançar cap a una destinació més sostenible.
0: A través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar. Bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
1: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i al turisme intel·ligent.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, amb qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xaixars i la Margarideta i la princesa de Sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar al peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort. Per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No has entès res!
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures, trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt proca, molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: Ah, d'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets, filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja es restranya en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clamàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallesos, família nostra,
6: clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu «El meu avi és un campió». I, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi, trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte «El meu avi és un campió», de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit, la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh...
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Si ens esteu escoltant, vol dir que esteu a punt i amb ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, comencem.
1: Vet aquí que una vegada...

0: I ho fem amb moltes ganes, perquè portem nous contes, perquè passeu una bona estona plena de fantasia.
1: Però no només contes, perquè tenim nova endivinalla, i aquest cop ens la porta la Txell.
2: Doncs sí, és una mica llarga, però és molt fàcil. Vaja, que segur que l'endevinareu.
1: Avui, com que us portem tres contes, no ens donarà temps de fer la paraula perduda. Però la propera setmana us portarem dues paraules per compensar.
3: I el conte què?
2: L'Aran té raó. Anem pel primer conte d'avui. És un conte d'animalons.
3: Un altre d'animals!
2: Doncs sí, Aran, és un altre d'animals. Un llop al camí del riu. Un conte extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Bayer. És una llegenda on la Maria recorre la conta del Bitlles per matar el llop.
0: Estem segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labarnó, al seu pas pels municipis del Camí del Riu.
1: Esteu parlant del riu que passa pel nostre poble?
0: Exacte, Lluís, el riu Bitlles. Per tots vosaltres, un llop al Camí del Riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el Pèlag de les Bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Tornem-hi. Hora de l'endevinalla. A veure quina és la que ens porta la Txell. A veure qui l'encerta primer. Va, Lluís, comença la nostra cursa de cada setmana.
1: Doncs vinga, som-hi amb l'endevinalla i a veure qui l'encerta. A veure qui arriba primer a trobar la solució. Preparats? Llestos? Ja! Aquí la teniu. Vinga, pensem una mica. Ve de l'hort i és planta bona. I sa fulla ens fa profit. Si el seu nom dius a una persona, no estarà gaire agraït.
2: Ve de l'hort i és planta bona. Mireu, mira, jo crec que avui sí que l'endevinaré. Va, mentre escoltem el proper conte, vaig a fer un repàs de totes les plantes que em venen de l'hort. Tenim una estoneta per pensar, oi?
0: Doncs avui sóc jo la que va una mica despistada, però m'esforçaré, Lluís, que vull guanyar.
1: Va, penseu. Al final del programa direm la solució a l'endevinalla.

0: I per explicar-vos el segon conte d'avui, ens anem directes cap a la Índia.
1: Es tracta de la tortuga xerraire. És la història d'un sobirà molt estimat, però que tenia un defecte molt gran. Li agradava molt xerrar.
2: Sí, i el seu visir, un home de gran saviesa i discreció, estava molt preocupat per aquest defecte. I un dia, mentre passejava pel jardí, li va explicar una història que el va fer pensar molt.
0: Doncs no pensem més, va, cap a la Índia, a la història de la tortuga xerraire.

0: Un sobirà de l'Índia, molt estimat pel seu poble, tenia un defecte enorme. Era molt xerraire. El seu gran visir, home de gran saviesa i discreció, estava enormement preocupat pel defecte del rajà. Un dia, mentre passejava pels jardins del palau, va parlar així.
1: Voleu que us expliqui una història, majestat?
2: Parla.
1: Fa molts anys, vivia una tortuga en un llac de l'Himàlaia. Dos ànecs silvestres, que havien baixat en aquell llac per descansar una mica, es van fer amics de la tortuga i li van dir...
3: Mi amiga tortuga, el lloc on nosaltres vivim, el llac vell, ben amunt de l'Himàlaia, és meravellós. Per què no ens hi acompanyes, allà?
4: Però... com podré arribar-hi? Jo no puc volar.
3: T'hi portarem nosaltres, però has de mantenir la boca tancada i no parlar ni una sola vegada.
4: Ah, d'acord. Això és molt senzill.
3: Perfecte! Agafa't amb la boca aquest mal i nosaltres ens sostindrem als extrems.
0: I dient això, els dos ànecs amb el bec van agafar ben fort el pal i del seu centre es va penjar la tortuga. Van volar ben alts, els dos ànecs, i de sobte, uns pagesos que els van veure van exclamar:
2: Dos ànecs porten una tortuga penjada d'un pal?
0: En sentir això, la tortuga no va poder contenir-se i va anar a replicar:
4: Si els meus amics han escollit aquest sistema de transport, què us importa a vosaltres, miserables esclaus?
0: Tot just havia començat a pronunciar aquestes paraules que va perdre la presa que feia el pal i va caure a terra, on va quedar completament destrossada.
1: En veritat us dic, majestat, que aquells que no saben contenir la llengua, per molt gran que siguin les seves qualitats, acaben tots com la tortuga del conte.
0: El rajà no va contestar res i va continuar el seu passeig pels jardins, però des d'aquell dia va parlar molt menys i tot va ser molt millor en el seu regne.

0: I anem pel darrer conte d'avui, La llimoneta i la nena que volia viure al cel, un conte del nostre company Joan Serra Armand, inspirat a la seva gateta, tota blanqueta, la llimoneta.
1: Doncs en aquest conte coneixerem a la llimoneta, que és una gateta tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de la Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina, d'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta, peludeta i suau, amb uns bigotis ben tibants? Deixem que ens ho expliqui el Joan.
2: Joan, tot per tu i la teva història de la llimoneta i la nena que volia viure al cel.
3: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré, i a més us contaré alguna de les seves aventures.

0: Sembla ser que un dia l'Isona tafanejava les golfes de casa seva. Hi havia un munt d'andròmines, llibres vells, eines antigues del camp, un bagul amb robes dels rebesavis, joguines mitja espatllades, algun capçal del llit i una fotografia dins d'un elegant marc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què sap si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujar les escales i entrar a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser! On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas una taca o la pols tapessin la seva imatge, però que era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu, bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencar de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar, aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava l'Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè l'Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. Neguitosa va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miular la Llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
2: «Què vols dir, Llimoneta? De pressa, seguim-la, seguim-la. El cor em diu que la Llimoneta se'ns està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser com, gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la Llimoneta...
1: Saps, Llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls.

0: Els nens i les nenes tenen moltes preguntes sobre com es fa un nadó, com entra i surt de la panxa de la mare, què menja abans i després de néixer, una girafa pot beure llet d'elefanta? Tots els animals fan els nadons de la mateixa manera? Qui cuida la mama mentre la mama cuida el nadó?
1: Descobrireu totes les respostes en aquest llibre imprescindible perquè els més petits coneguin l'increïble i meravellós procés de com es fan els éssers humans.
2: La col·lecció infantil Menstruita Mini, creada per la psicòloga especialitzada en educació sexual Anna Sàlvia i per la il·lustradora i realitzadora de multimèdia Cristina Torrón, arriba després del fenomen editorial La regla mola, si saps com funciona, per ajudar-te a parlar de sexualitat d'una manera directa, senzilla i divertida.
0: Recordeu, Així es fa un nadó, d'Anna Sàlvia, il·lustrat per Cristina Torrón, editat per Penguin Kids i recomanat per nens a partir de 4 anys.

0: les endevinalles. Se'n dona millor això d'explicar contes i recomanar-vos música. Així que ens acomiadem avui de vosaltres fins a la propera setmana amb la cançó Me'n vaig a dormir, de la Damaris Gelabert. Han estat amb vosaltres
1: la Mercè Sánchez,
2: Txell García
0: i un servidor, en Lluís Miquel García.
2: Tornarem la propera setmana carregats de nous contes, que els podreu escoltar arreu de tota Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: I us diem adeu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
3: Fins demà!

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Comença Ràdio i Escola. Temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Un projecte radiofònic dels centres de primària i secundària, conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castellafet.

0: Molt bona tarda a tothom. Avui tornem a venir a Ràdio i Escola Castelldefels amb moltes ganes i molta il·lusió. L'última vegada ens ho vam passar genial i avui venim preparats i preparades per continuar compartint aquest projecte tan especial. Ens acompanya un nou grup de nens i nenes de 6è de l'Escola Antoni Gaudí, que han estat preparant les seves seccions amb molt d'esforç i amb moltes ganes. Així doncs, donem la benvinguda als protagonistes de la primera secció, en Vigo, l'Otto i la Paula. Què tal? Com esteu avui? Esteu una miqueta nerviosos o teniu ganes de començar?
1: Jo estic nerviós. No és la meva primera vegada aquí, però igualment.
0: Estàs una mica nerviós. Doncs tranquils, que sortirà superbé. I vosaltres, Otto i Paula?
2: Bueno, jo estic una miqueta nerviós també, però igual que el Vigo ja ha vingut alguna vegada aquí.
0: Ja coneixeu una mica, sí. No? De què va?
3: Jo no he vingut mai, però estic una mica nerviosa.
0: Bueno, sortirà molt bé. Ens podríeu explicar quina part de la vostra secció us fa més il·lusió explicar avui, sense avançar-nos massa al tema principal?
2: En les sèries. Sèries.
0: Pues, intentem no fer molt d'espoiler. Bueno, va de sèries, no? La secció
2: sí.
0: Va de les sèries. Vale, perfecte. Doncs ara sí, arriba el moment de començar el programa d'avui. Endavant amb la primera cançó.

0: Bona tarda a tothom. Som en Vigo, l'Oto i la Paula i us donem la benvinguda a la nostra secció de ràdio. Avui us parlarem d'un tema que segur que us encanta. Les sèries. En primer lloc us parlaré de SWAT, una sèrie d'acció i drama amb 8 temporades que es va estrenar el 2 de novembre del 2017. Aquesta sèrie té diversos actors principals, però el protagonista és Shemar Moore, que interpreta el personatge de Hondo. És un sergent que lidera un equip especial de policia, encarregat de missions d'alt risc. I què vull dir quan parlo d'alt risc? Doncs, per exemple, rescats, persecucions o situacions molt perilloses on han d'actuar ràpid i en equip. Tot i això, no és només una sèrie d'acció. També tracta temes molt importants a la vida real, com el racisme, la desigualtat o la relació entre la policia i la ciutadania. Això fa que, a més d'entretenir, també et faci pensar. Personalment, el que més m'agrada són les escenes d'acció, perquè sempre passen coses inesperades i et manté atent tota l'estona. També m'agrada veure com treballen en equip i com es recolzen entre ells. En resum, és una sèrie que enganxa des del primer moment. I ara, a veure en què em sorprèn el meu company Otto.
1: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Otto. En primer lloc, moltes gràcies Vigo per donar-me pas. Ara us parlaré d'una sèrie que segur que coneixeu, perquè està molt de moda,

Sí, ho heu endevinat, és Stranger Things. Aquesta sèrie es va estrenar el 15 de juliol del 2016. I és una barreja de misteri, ciència-ficció i una mica de por. A més, cal dir que és una sèrie recomanada per a majors de 16. La història passa en un poble que es diu Hawkins, on uns experiments secrets obren un altre món que s'anomena el món de revés. Des d'aquest lloc surten monstres que amenacen el poble. Per això, un grup d'amics amb l'ajuda d'una noia amb poders que es diu Onza intenten descobrir què està passant, així com salvar tothom. Una de les coses més importants de la sèrie és la força de l'amistat, perquè els personatges sempre s'ajuden entre ells. Personalment, el personatge que més m'agrada és un Steve Harrington, perquè és molt graciós i també molt protector. De fet, és conegut com el cangú de Hawkins. També destaquen personatges com la Robin Buckley o l'Eddie Munson. Segons la meva opinió, és una sèrie molt completa que barreja aventura, amistat i emoció. En segon lloc, m'agradaria parlar-vos d'una altra sèrie que m'agrada molt. A veure si endevineu de quina es tracta amb la segona pista.

Ho han endevinat, és Cobra Kai. Cobra Kai és una sèrie d'acció i de drama que continua la història de The Karate Kid. Té 6 temporades i ens mostra què passa anys després alguns dels personatges originals. El protagonista és en Miguel Díaz, un noi que pateix bullying a l'institut i decideix aprendre karate per defensar-se. Per això entra en el dojo Cobra Kai, on entrena dur i viurà moltes situacions complicades. La sèrie combina acció, rivalitats i també valors com l'esforç i la superació personal. A més, hi ha molta intriga perquè les relacions entre personatges van canviant constantment. Personalment, us la recomano si us agraden les sèries d'acció amb història i personatges que evolucionen. I fins aquí la meva part. Moltes gràcies per la vostra atenció. I ara passo el torn de paraula a la Paula.

Hola, jo sóc la Paula. Gràcies a tu per la teva informació tan interessant. Ara us vinc a explicar una de les meves sèries preferides, que es diu El verano en que me enamoré. Aquesta sèrie és una història romàntica sobre una noia que es diu Belly. Cada estiu, ella passa les vacances a una casa de la platja amb la família de la Susan i els seus fills, en Conrad i en Jeremiah. Aquest lloc està ple de records, amistats i moments molt especials, però un estiu ho canvia tot, perquè la Belly comença a experimentar sentiments nous i s'enamora. A partir d'aquí, la seva vida és complicada i es creen situacions d'amor, dubtes i decisions importants. Una de les cançons que surt a la sèrie representa molt els sentiments dels personatges i ara escoltaré un trosset. Screaming!

0: Personalment, a mi m'agrada molt la sèrie, perquè combina moments d'emoció amb una mica d'intriga i sentiments. A més, tracta temes que poden passar a la vida real, com les amistats, les emocions i els canvis personals. I fins aquí la meva recomanació. Espero que us hagi agradat.
1: I abans d'acabar, volem explicar per què hem escollit aquest tema. Hem triat parlar de les sèries perquè formen part del nostre dia a dia i ens agrada molt. A més, creiem que les sèries no només serveixen per entretenir, sinó que també ens poden fer reflexionar sobre temes importants, com l'amistat, la superació o els problemes de la societat.
0: Esperem que us hagi agradat nostres recomanacions i us animem a veure algunes d'aquestes sèries.
2: Molt bé, ho heu fet genial parlant de sèries tan diferents i interessants. Hem sentit parlar d'acció, de misteri, aventura, amistat i fins i tot superació personal. De totes les sèries que heu explicat, quina és la que recomanaríeu més als companys i companyes de la classe, si haguéssiu d'escollir una?
3: Jo crec que la millor, no la meva preferida, però tant com a, per a pares com a nens petits, Stranger Things.
0: Sí, jo també ho crec.
2: Sí, coincidiu, Otto, tu també? Sí. Perfecte. I què és el que més us agrada a vosaltres de mirar sèries? L'acció, els personatges, la música, aventures que passen...
3: A mi m'agrada l'acció.
0: Per mi que tingui una mica de misteri i d'acció també.
2: Perfecte.
4: Que mai saps què passarà i una miqueta intriga.
2: Molt bé, genial. Doncs moltes gràcies per totes aquestes recomanacions i per explicar-les tan bé. Ara donem pas a la segona secció del programa, que serà presentada pel Joaquín, l'Aina i la Joana. Endavant, nois! Sí.

0: Bona tarda, nosaltres som la Joana, l'Ània i el Joaquín. I avui us portem una secció molt especial sobre... debats i opinions diverses.
1: Sí, Joaco, ens encanta comentar i debatre sobre diferents temes. A vosaltres també, oi?
0: Doncs avui comencem amb un tema molt important, que ara tristament encara es produeix en moltes escoles, l'assetjament escolar. Ara la meva companya Joana ens farà una petita introducció.
2: Sí, l'assetjament escolar és un problema molt present avui en dia, especialment en les escoles de països com a Mèxic, Espanya, els Estats Units o la Xina. I és una pena perquè afecta molts joves arreu del món.
1: Exacte. Com diu la Joana, és un problema que passa a molts llocs del món. I a més, és un tema molt delicat que pot afectar molt les persones que el pateixen.
0: Jo també hi estic d'acord. Per mi, l'assetjament escolar és una forma de violència repetida i intencionada entre companys o companyes, que es manté en el temps i pot fer molt de mal, tant físicament com emocionalment.
2: I per això és tan important treballar-ho des de l'escola. Nosaltres, per exemple, treballem valors com l'empatia, el respecte i la tolerància.
1: Sí, i no només en parlem, sinó que també pensem accions concretes per prevenir-lo. Per exemple, què podem fer si veiem una situació d'assetjament? Callar o actuar?
0: Bona pregunta, Ània. És evident que no hauríem de callar mai, encara que no siguem nosaltres les víctimes. És important ajudar o avisar un adult sempre que ens trobem en un cas concret.
2: Totalment d'acord. A vegades, amb petits gestos com donar suport a la persona afectada, ja podem marcar una gran diferència.
1: I vosaltres, què en penseu sobre aquest tema? És important recordar que davant l'assetjament escolar no podem mirar cap a una altra banda. Sempre hem d'actuar. Bé, després d'aquest tema tan important, passem a un altre que també és molt present i que afecta molt la societat d'avui dia. La falta de control en l'ús de les pantalles.
2: Avui en dia, molts infants i joves passen moltes hores davant de les pantalles, ja que sigui mòbil, la tauleta, la consola o l'ordinador. Això pot acabar creant una certa dependència o la necessitat constant d'estar connectats.
0: Jo us faig una pregunta. Creu que realment podem passar un dia sense mirar el mòbil o qualsevol altra pantalla?
1: Uf, jo crec que seria difícil, però també penso que depèn de la persona. Hi ha gent que sí que podria, sobretot si està ocupada fent activitats, amb la família, amb els deures o altres tasques del dia a dia.
2: Exacte, però el problema ve quan no el pots deixar ni un moment. Això pot afectar a la concentració, al rendiment escolar i fins i tot l'estat d'ànim.
0: També el descans, perquè molta gent utilitza el mòbil o altres aparells electrònics abans d'anar a dormir. Hem de reconèixer que tots i totes ho hem fet alguna vegada, però realment, vosaltres creieu que això és saludable?
1: Jo diria que no gaire, perquè la llum de la pantalla fa que dormim pitjor. Molts experts recomanen no utilitzar les pantalles una hora abans d'anar a dormir o fer pauses durant el dia.
0: I si haguéssiu de donar un consell ràpid a tota la gent que ens està escoltant, quin seria?
2: Jo afegiria que és important recuperar activitats fora de la pantalla, com llegir, fer esport o quedar amb amics i amigues. Això no vol dir deixar de fer-les servir, sinó trobar un bon equilibri entre els temps digital i altres activitats.
1: I fins aquí la nostra secció d'avui. Ens ha encantat debatre, xerrar i compartir opinions sobre temes tan interessants. Esperem que hàgiu gaudit molt.
3: Molt bé, nois i noies, heu fet una secció molt interessant i també molt important avui dia. Ens heu fet reflexionar sobre temes que vivim molt de prop, com l'assetjament escolar i l'ús de les pantalles. Quin consell donaríeu vosaltres als nens i nenes de la vostra edat sobre l'ús de les pantalles?
0: Jo diria que fer més activitats físiques.
3: Molt bé, o a l'aire lliure, per exemple.
0: Sí, i bueno, a mi això per mi és molt divertit. I també de tant en tant pots agafar les pantalles per jugar. Però sí,
3: amb un temps concret,
0: sí,
3: no?
0: És important tenir un límit.
3: Perfecte. I vosaltres, noies?
1: Jo també penso el mateix, però també penso que també és molt divertit jugar a jocs de taula i fer altres activitats que no sigui estar tot el dia amb la pantalla.
3: Genial, molt bé.
2: Exacte, el que diuen. Està bé una mica de pantalla i també molt bé estar fora.
3: Com heu dit vosaltres, trobar l'equilibri una mica, sí?
2: Sí.
3: Molt bé. Què creieu que és el més important per ajudar una persona, si ara canviem de tema, vale? Que també heu parlat de l'assetjament escolar, què creieu que és el més important per ajudar una persona que se sent malament a l'escola o que se sent sola?
0: Bueno, consolar-lo perquè està trist i dir-li als profes que arreglin aquest problema.
1: Sí, jo penso el mateix i jo crec que jo el que faria és recolzar-lo, estar més amb ell i dir-li a un adult.
3: Perfecte.
2: Exacte. I li diria als seus pares perquè els mestres, els pares, tot l'ajuda que necessiten.
3: Molt bé, genial. Moltes gràcies per compartir les vostres opinions i reflexions tan interessants amb nosaltres. Ho heu explicat superbé. I ara sí, arriba el moment de donar pas a la següent secció del programa, presentada pel Gael, l'Emma, en Júlia i l'Aina. Som-hi!

0: Hola, bona tarda, Castelldefels. Som l'Emma, l'Aina, el Julen i jo, en Gael. I en aquesta secció us parlarem sobre experiments i ciència.
1: La ciència és el conjunt de coneixements que ens ajuda a entendre el món mitjançant l'observació i l'experimentació. Utilitza el mètode científic, observar, fer hipòtesi, experimentar i treure conclusions.
2: Que interessant això que expliques, Emma. La ciència ha fet possibles grans avanços en la medicina, la tecnologia i altres camps, millorant la vida de les persones. En resum, ens ajuda a entendre la realitat i a fer avançar la societat.
3: Què us sembla si continuem la nostra secció amb algunes dades curioses del món de la ciència?
0: Em sembla perfecte, Aina. Comencem, doncs. Sabíeu que l'ADN és immens? Que si estiréssim tot l'ADN d'una sola cèl·lula humana faria uns 2 metres de llarg? D'altra banda, a mi m'agrada molt l'astronomia i quan penses en l'univers te n'adones com és de gran i de sorprenent. L'espai no és completament buit, fins i tot el no-res conté partícules de radiació i energia.
2: I si deixem una mica l'espai i baixem a la Terra, fins i tot en coses tan properes com a nosaltres com la fruita, trobem curiositats sorprenents. Per exemple, els plàtans són lleugerament radioactius perquè contenen potassi 40. Però tranquils, menjar-ne és totalment segur. Qui ho diria, oi?
3: I encara tenim una altra dada que sorprèn molt i que té a veure amb nosaltres mateixos. El cervell consumeix aproximadament un 20% d'energia del cos, tot i que només representa un 2% del pes.
0: I l'última curiositat, que sembla increïble, però és totalment certa. Els pops tenen 3 cors i sang blava. Sí, blava! Això passa perquè en lloc de ferro, la seva sang utilitza coure per transportar l'oxigen, cosa que li dona aquest color tan sorprenent. Increïble, oi? I fins aquí les nostres curiositats de ciència. Tornem en un moment amb experiments interessants que podeu fer a casa per convertir-vos en autèntics científics.

0: Jo us explicaré com fer l'art de Sant Martí de sucre. Què necessitem? Sucre, aigua, colorants alimentaris i diversos gots transparents. Com es fa? Primer, prepareu diversos gots amb aigua a cada got i afegiu una quantitat diferent de sucre. En un, una mica, i en un altre més. I així successivament. Després, afegiu un colorant diferent a cada got. Amb molt de compte, aboqueu el líquid en un sol got, començant pel que té més sucre i continuant fins que té menys. Què observarem? Els líquids no es barregen fàcilment perquè tenen densitats diferents. Això fa que quedin separats en capes, creant un efecte molt semblant a un art de Sant Martí dins del got.
1: Que interessant, Emma! Segur que queda superbonic. Ara us explicaré com fer cristalls de sal. Què necessitarem? Sal, aigua calenta, un got i un fil o corda petita. Com es fa? Primer escalfeu aigua i aneu afegint sal fins que no se'n pugui dissoldre més. Després aboqueu la barreja en un got net. Poseu-li el fil al centre i deixeu-ho reposar en un lloc tranquil durant uns dies. Què observarem? Que a poc l'aigua s'evapora i la sal es va acumulant al fil. Amb el temps es formen cristalls visibles que creixen com petites escultures de sal.
2: I per acabar la nostra secció, el Julen i jo us explicarem un dels experiments més espectaculars que hem fet, el coet d'aigua. Què necessitarem? Doncs necessitarem una ampolla de plàstic, un tap que s'ajusti bé, una bomba d'aire i ja està. Com es fa? Ompliu l'ampolla aproximadament fins a un terç amb aigua. Tanqueu-la amb el tap que ajusti. Després, utilitzeu una bomba d'aire per introduir pressió dins l'ampolla.
3: Què observarem? L'aire comprimit fa pressió sobre l'aigua. Quan aquesta pressió és prou gran, el tap surt disparat i l'ampolla sent l'aire amb força. Això passa gràcies a la tercera llei de Newton. A tota acció correspon una reacció igual i en sentit contrari. És molt important dir que l'experiment s'ha de fer sempre a l'exterior, amb supervisió i sense apuntar mai a persones. Com a curiositat, nosaltres vam poder provar aquest experiment a l'escola, amb l'ajuda d'un astrònom i ens va encantar l'experiència.
0: I fins aquí la nostra secció d'avui. Esperem que us hagi agradat els experiments i que us animeu a provar-los amb molta cura i curiositat científica. Fins la propera!
4: Perfecte, heu fet una secció superinteressant i plena de curiositats molt sorprenents. Hem après un munt de coses sobre l'espai, el cervell, els animals i també experiments molt divertits per fer a casa. Quina de totes les curiositats científiques que heu explicat us ha sorprès més?
5: Bueno, a mi em va sorprendre molt els cristalls de sal, perquè no sabia que quan està amb el fil es pogués posar la sal al fil.
4: Tu et refereixes més a l'experiment?
5: Sí, a l'experiment, vull dir.
4: Podem parlar d'experiments o podem parlar de curiositats científiques. Hi ha algun d'aquests experiments que heu explicat que us agradaria fer a l'escola en algun moment? El del coet el vau fer, oi que sí?
6: Sí,
4: sí. I què tal, com va anar?
6: Molt bé. Molt bé.
4: Sí? Perfecte. I hi ha algun altre experiment que us agradaria fer a l'escola o de moment...
0: Jo crec que els cristalls de sal.
6: Sí, perfecte. Jo també.
4: Sí?
0: Sí? Sí.
4: Molt bé, doncs sí, sí. Ho podeu plantejar. Genial. Doncs moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes idees i experiments amb nosaltres. Ho heu explicat genial i segur que heu despertat la curiositat científica de molta gent que ens escolta. Ara continuem amb el programa. Un dels alumnes que presenta aquesta secció no ha pogut venir, així doncs la farà la seva companya a Àfrica. Per tant, és el torn de la quarta secció amb l'Àfrica, l'Artur i la Lucía.

Hola, bona tarda. Avui us portem una secció plena de curiositats i moments sorpreses del món de l'esport. Prepareu-vos perquè hi ha històries que semblen increïbles, però són reals. Comencem amb el futbol, un dels esports més populars del món, però que també ens ha deixat situacions molt curioses. Sabeu que l'any 2002 en un partit de Madagascar es va arribar a un resultat de 149-0? Pot semblar impossible, però va passar perquè un equip es va marcar gols en pròpia porteria a protesta per decisions arbitrals. Aquest fet es converteix en un dels resultats més estranys de la història del futbol. Una altra curiositat molt impactant és la d'un porter brasiler que va ser enxampat mirant el mòbil enmig d'un partit. Sí, mentre el joc continuava. Ell estava distret amb el telèfon. És una escena que sembla de broma, però que va passar de veritat. I per acabar, un dels moments més famosos del futbol, el cop de cap de Zidane a la final del Mundial de 2006. Aquest partit era molt especial perquè era l'últim de la seva carrera. Tot i això, en un moment de tensió, Zidane va reaccionar d'un cop de cap i un rival i va ser expulsat. Aquest fet va fer sorprendre al món i encara avui és un moment de més records de la història del futbol. I fins aquí les curiositats del futbol.

Hola, bon dia. Em dic Artur. Continuem amb el bàsquet. Un esport espectacular que també amaga històries molt interessants. Una de les més impressionants és la de Michael Jordan, considerat un dels millors jugadors de la història. En un partit molt important de les finals de NBA, va jugar amb una febre molt alta. I tot i això, que va trobar-se malament, va aconseguir anotar 38 punts i ajudar el seu equip a guanyar. Aquest partit és el més conegut com un exemple d'esforç i superació. I si viatgem als orígens del bàsquet? Trobem una curiositat molt divertida. Quan es va inventar el bàsquet en l'any 1891, es jugava amb cistells de préssecs que no tenien forrat a sota. Això vol dir que cada vegada que algú encistellava, s'havia d'aturar el joc perquè algú pugés amb una escala a recuperar la pilota. A més, en els primers anys es jugava amb una pilota de futbol i no va ser fins més tard que es va crear la pilota taronja que coneixem avui. I encara una altra curiositat. Al principi no es podia botar la pilota. Els jugadors només podien passar-la, cosa que els feia el joc molt diferent del que veiem actualment. El bot es va afegir amb el temps i va canviar completament el bàsquet. I fins aquí la meva secció. Dono pas a la Lucía.

0: Ara us parlaré del hockey herba, un esport que pot semblar tranquil, però que en realitat és molt ràpid i intens. Una de les dades més sorprenents és la velocitat de la pilota. En un xut potent pot arribar fins als 165 km per hora. Per aquest motiu, els porters han d'anar molt protegits, amb casc i equipaments especials, gairebé com si fossin robots. Una altra curiositat molt interessant és que no existeixen sticks per esquerrans. Tots els jugadors, siguin dretans o esquerrans, han de jugar de la mateixa manera. Això fa que alguns jugadors hagin d'adaptar-se des de petits. Tot i que no sempre surt tant als mitjans, s'ha de dir que el hockey herba és molt més popular del que sembla. És el segon esport de l'equip més jugat del món, amb milions de jugadors en molts països. I fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat. Adeu i fins a la propera.
1: Molt bé, nois i noies. Heu fet una secció molt divertida i plena de curiositats sorprenents al món de l'esport. Segur que més d'una persona s'ha quedat impressionada amb algunes de les històries que ens heu explicat. Quina és la curiositat que més us ha sorprès de totes les que heu investigat? Crec... Si haguéssiu d'escollir una només, quina diríeu?
2: Crec que aquesta, de la que no es podia votar la pilota del bàsquet.
1: La del bàsquet, que als inicis no es podia votar la pilota. Vale. I vosaltres què en penseu?
3: Sí, a mi lo de la pilota del bàsquet i lo de que van marcar 149-0 en el futbol.
1: Molt bé, a la seva pròpia porteria com a protesta. Perfecte. Sí. Vosaltres practiqueu algun esport?
0: Jo practico hockey aquí a Castelldefels.
1: Molt bé.
2: Jo practico futbol.
3: I jo faig patinatge artístic.
1: I quin és el vostre esport preferit?
0: El hockey.
1: Sí?
2: Sí, el futbol.
3: El patinatge.
1: Molt bé, quadra, perfecte. Ara és el torn de la cinquena i última secció del programa, amb l'Àfrica, en Brian, l'Aixa i en Ramiro no ha pogut venir, per tant tenim un altre company que farà la seva part, una altra companya, que serà l'Aina. Endavant, nois i noies!
4: Això és Ràdio i Escola a Ràdio Castelldefels.

0: Bona tarda a tots i a totes. Nosaltres som el Brian, l'Aixa, l'Aina i jo, l'Àfrica. La nostra secció tracta sobre els diferents oficis i les seves curiositats, entre moltes altres coses. Ara tinc el plaer de donar pas al meu company Brian. Parlarà d'alguns oficis ben curiosos. Ja veureu com us sorprèn. Esteu preparats i preparades? Som-hi, Brian!
1: Hola, jo soc Brian. Avui explicaré alguns oficis curiosos del món. Comencem per el provador de tobogán. Sí, sí, heu sentit bé. Hi ha gent que cobra per tirar-se en tobogans en parcs aquàtics. Però no és només divertir-se, eh? La seva feina és molt important. Han de comprovar que els tobogans siguin segurs, ràpids i sobretot divertits. D'altra banda, tenir el provador de llits. Hi ha persones que cobren per dormir. La seva feina és provar matalassos i llits per veure si són còmodes, si aguanta bé el cos i si dorm bé durant la nit. També han d'estar atents a coses com si el matalàs és massa dur, massa tou o si fa soroll i realment ajuda a descansar bé. I vosaltres, us imagineu aquesta professió? Dormir i encara cobrar, sona bastant bé. A continuació, donaré pas a la meva companya Aixa. Gràcies per escoltar-me.

Hola, jo sóc l'Aixa i avui us explicaré alguns dels oficis més divertits. Començaré per un que segur que us encanta i és el següent... Tastador de gelats. Aquest ofici consisteix a provar gelats nous abans que surtin al mercat, diferents sabors, textures i combinacions, per comprovar si són bons i si agraden a la gent. Tenen molta sort perquè poden trobar molts gelats diferents sense haver de pagar. A mi m'encantaria treballar d'això. Seguidament m'agradaria parlar de creador de videojocs. És un ofici molt divertit i creatiu, perquè ha d'inventar mons, personatges i històries increïbles. És com si tinguessin superpoder d'imaginació. Han de pensar en aventures, reptes i fins i tot en monstres o herois. A qui no li agradaria inventar el seu propi videojoc? I per acabar la meva intervenció, parlaré del circ.

0: L'ofici del circ és un dels més divertits i especials que hi ha. L'objectiu de les persones que treballen al circ és entretenir el públic i fer-lo riure. I la veritat és que gairebé sempre ho aconsegueixen. Al circ hi ha diferents artistes, com els pallassos, els acrobates o els malabaristes, que fan espectacles plenes d'habilitat i molta pràctica. També és una feina que requereix molt esforç, perquè darrere de cada actuació hi ha moltes hores d'assaig. I fins aquí la meva part. Espero que us hagi gaudit molt.
1: Ens ha encantat escoltar-te, Aixa. Ara donaré pas a la meva companya Aina. I jo em tapo les orelles, que no em vull posar trista amb això dels animals, que em poso molt sensible. Ui, crec que us he fet un spoiler. Millor que oblideu el que he dit i vosaltres no escoltar res, d'acord? Som-hi, Aina!
2: Bon dia, jo sóc l'Aina i avui us parlaré d'alguns oficis que poden ser una mica tristos o difícils. Són feines importants, però de vegades impliquen situacions que no són tan fàcils d'enfrontar. Començarem per l'ofici de veterinari o veterinària. Aquestes persones cuiden els animals i els ajuden quan estan malalts, però de vegades han de prendre decisions complicades, com ajudar un animal que pateix molt a deixar de patir. Això pot ser un moment molt trist. Un altre ofici que també pot ser difícil és les persones que treballen als serveis funeraris. La seva feina és ajudar les famílies en moments complicats i cuidar que tot es faci amb respecte. També s'encarreguen de preparar cerimònies i mantenir els espais en bon estat. És una feina important i molt respectuosa, però que pot ser emocionalment difícil. En general, aquests oficis poden ser durs, però són molt necessaris perquè ajuden a les persones i els animals en moments importants de la vida. A continuació, donaré pas a la meva companya Àfrica.
1: Vinga, ara em toca a mi. I avui parlaré dels oficis més perillosos. Comencem. Un dels primers és el de la policia. Els policies treballen cada dia per protegir-nos i mantenir l'ordre. Sovint es troben en situacions complicades i han d'actuar amb molta responsabilitat en moments que poden ser de risc. També tenim els bombers. Ells són uns grans valents perquè s'enfronten al foc per salvar vides. Poden entrar en edificis en flames, ajudar persones atrapades i fins i tot rescatar animals. Tot i que porten protecció, sempre hi ha el risc de cremades o d'ensorraments. Per això fan una feina tan impressionant i plena de coratge. I per últim, els treballadors de la construcció en alçada. Són persones que treballen construint edificis, sovint amb molts metres d'altura. Fan servir grues, bastides i eines pesades. I han d'anar amb molta cura perquè qualsevol error pot ser perillós. És una feina molt important, perquè gràcies a ells es construeixen les cases, escoles i edificis on vivim. En resumen, són professions amb molt de risc, però totes tenen una cosa en comú: un gran compromís i valentia per ajudar els altres. I fins aquí la meva secció. Espero que us hagi agradat.

0: I per acabar amb la nostra secció sobre els oficis, hem volgut conèixer una professió més de prop. Per això hem fet una petita entrevista al Pedro, que treballa com a regidor a l'Ajuntament de Castelldefels. Ens ha explicat en què consisteix la seva feina, quines responsabilitats té i com ajuda a millorar la ciutat. Des d'aquí volem agrair-li molt la seva col·laboració i el temps que ens ha dedicat. A continuació, escoltareu l'entrevista. Esperem que ens resulti tan interessant com nosaltres.
1: Moltes gràcies per haver vingut avui a la nostra escola. Per a nosaltres és una oportunitat molt especial poder entrevistar-lo i aprendre més sobre el seu càrrec. Esperem que gaudeixi d'aquesta estona amb nosaltres i li agraïm molt el temps dedicat. Comencem amb la primera pregunta.
2: Quina és exactament la seva funció com a regidor?
3: La meva funció és intentar aconseguir que els tècnics de l'Ajuntament, amb les idees que tenim al municipi i que tenen els veïns i vosaltres com a nens, es puguin portar a terme.
2: I la segona pregunta. Què és el que més li agrada a la seva feina?
3: Doncs fer coses per la ciutat i que es vegin després de presentades. Tot l'esforç que s'ha fet durant molt de temps perquè les coses triguen molt i costen molt, es puguin finalment estar, que estiguin a la ciutat.
4: Tercera pregunta. Es podria explicar com és un dia normal en l'Ajuntament?
3: Doncs explicaré com és un dia normal del meu dia, perquè l'Ajuntament tots tenen unes agendes completament diferents. La meva és anar primer al meu despatx, tinc una agenda que tots els actes que tinc al dia o les reunions les tinc agendades, les agendo jo o me les agenden. O sigui, moltes vegades jo no sé què tinc a fer, jo arribo a l'Ajuntament, miro l'agenda i tinc que anar a una reunió amb uns tècnics o amb uns veïns o amb qui sigui. I tot el dia, des del matí fins la tarda i caps de setmana també, o sigui, és de dilluns a diumenge. No tinc dies de festa, no tenim dies de lliure disposició ni res, són dies completament agendats per fer reunions i treball.
4: Molt bé. Quarta pregunta. Quin consell es donaria als joves que volen millorar el seu poble o ciutat?
3: Doncs que ens facin arribar totes les propostes que tenen. És molt important saber també la visió vostra del que volem, perquè, per exemple, estem fent molts parcs infantils i hem fet moltes reunions amb molta gent, però moltes vegades no arribem a tothom per fer les consultes. És molt important que feu arribar les vostres propostes.
4: Següent pregunta. Què és el que més li agrada del nostre municipi?
3: El que més m'agrada del meu municipi, doncs podria dir-te que és que estem en un lloc molt, molt especial i molt significatiu, perquè estem en un municipi que té platja, té muntanya, té molts dies de sol. Teòricament i estadísticament tenim 300 dies de sol a l'any, dels 365, 300 són de sol. Així que moltes vegades passa coses curioses, que és que a Barcelona està plovent i aquí no, perquè tenim un clima molt especial, estem rodejats del Parc del Garraf i això fa que tinguem un microclima, que tinguem aquests dies de sol.
1: Molt bé. Com creu que ha canviat Castelldefels en els darrers anys?
3: Doncs ha canviat molt i encara té que canviar molt. Falten moltes coses per fer. Durant 4 anys, que és el que dura una legislatura, que és el que estem nosaltres al municipi, a l'Ajuntament, durant 4 anys fem propostes i fem coses, però queda molt per fer, perquè també hi ha moltes vegades que no tot es pot fer en 4 anys, és impossible. Necessitem molts anys per anar millorant. I quan ja han passat 4 anys o 8 anys, el que has fet fa 8 anys ja ha quedat completament fora del que tindria que ser.
1: Següent pregunta. Quin lloc o racó de Castelldefels recomanaria a una persona que visita la ciutat per primera vegada?
3: El castell. Seria el més representatiu nostre. No sé si hi heu anat alguna vegada, però està molt xulo perquè n'hi ha una representació pirata, n'hi ha una experiència que fa que estiguis i sàpigues tota la història de Castelldefels i del castell.
2: Perfecte. Sempre havia volgut dedicar-se a la política?
3: No. La meva professió és auxiliar d'infermeria. Jo vinc de 25 anys de treballar a la sanitat i això va succeir per casualitat. He estat molts anys a entitats esportives de Castelldefels, a molts clubs, I jo vaig entrar amb la intenció de fer coses amb l'esport, però amb les casualitats de la vida ha fet que estigui en una altra àrea que no sigui esports.
2: Segona pregunta. Quan no treballa, què li agrada fer en el seu temps lliure?
3: Doncs no fer res, perquè tinc una agenda molt apretada i faig moltíssimes coses al dia, i el que quan tinc temps lliure el que vull fer és estar tranquil descansant amb les meves filles i amb la meva dona i fer activitats tranquil·les i no estar tot el dia pensant en què fer o en què millorar o pendent del telèfon, que sona cada vegada.
2: L'última pregunta. Quin era el seu somni quan anava a l'escola?
3: Ser veterinari. Era el meu somni de petit. Ser veterinari. No vaig aconseguir ser veterinari i em vaig dedicar a la sanitat, no d'animals sinó de persones, fent l'auxili d'infermeria.
1: I fins aquí la nostra entrevista. Moltes gràcies pel seu temps lliure i les seves respostes tan interessants que ens han ajudat a conèixer millor la feina de regidor des de dins.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Això és Ràdio i Escola a Ràdio Castelldefels.
6: Molt bé, nois i noies, heu fet una secció superoriginal i molt interessant. Hem descobert oficis ben curiosos, divertits, difícils i també professions molt importants per ajudar les persones i els animals. A més, hem conegut una professió de prop i m'agradaria fer-vos dues preguntetes abans d'acabar el programa. Sí, us sembla bé? Sí o no?
1: Sí. Doncs
6: vinga,
1: sí.
6: Va. Quin de tots els oficis que heu explicat us agradaria fer quan siguéssiu grans? Si haguéssiu d'escollir un, quin us agradaria més fer de grans?
1: A mi el dels gelats, perquè...
6: Home, tastador de gelats, això és interessant.
1: M'encanta els gelats i pues, m'agradaria molt.
6: Molt bé. Què més? La resta, què en penseu?
7: A mi m'agradaria crear el meu propi videojoc.
6: Perfecte. I tu, Brian?
4: A mi m'agradaria el provador de llits.
6: Provador de llits, molt bé. Perfecte. Hi ha alguna professió que us hagi sorprès especialment de totes les que hem dit?
8: Crec que a mi el provador de tobogans.
6: El provador de tobogans. Però també heu parlat que és una feina que també requereix molt d'esforç, que no només van allà a divertir-se, sinó que han d'estar pendents de moltes coses, que la infraestructura estigui bé i que tot estigui correcte, sí? Molt bé. I ara sí, arribem al final del programa d'avui. Ha estat una experiència molt divertida, on hem gaudit i on hem compartit un munt de temes interessants. Us volem donar les gràcies a tots i totes per escoltar-nos i també felicitar els nens i nenes que han participat avui en aquest programa, perquè ho han fet superbé. Esperem que hàgiu gaudit molt del programa i fins la propera!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. I get a

0: Castel de Fels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, i com cada dilluns som Castelldefels en aquest espai, avui ens acompanya doncs Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
0: Doncs fem una repassada de les darreres novetats pel que fa a l'esport. L'any de l'esport ja està preparant aquesta cita doncs, que aglutina el millor, els millors esportistes i a les millors esportistes de casa nostra.
2: Sí, la tindrem al mes de setembre, com cada any. Aquest any serà el dia 18 de setembre, que és divendres, i el lloc serà el mateix lloc de l'any passat, el poliesportiu al CEM Can Roca. Farem allà tot l'acte i després tota la part festiva la farem a fora a la gespa. I bueno, aquest any hi haurà algunes novetats, ¿vale? Però jo això li vull deixar a l'Araceli Dopico, que és la persona que treballa a l'esport, que és l'administrativa, i que és la persona que està portant a mi la nit de l'esport, i ja té tota la informació tècnica, i m'agradaria, com ve ella avui a les 11, m'agradaria deixar-li amb ella i que ella expliqués, perquè fa molta feina i molt bona feina.
0: Molt bé, i a més ens parlarà de totes les candidatures, en fi, del programa, com vostè deia, més tècnic. Nova activitat dins del programa Fem Esport als Barris, que es prepara per aquest estiu, no? Al mateix temps es fa la cloenda, però hi ha una altra activitat nova que es presenta?
2: Sí, la veritat és que estem encantades. Estem, la valoració de Fem Esport als Barris d'aquesta temporada ha sigut magnífica, o sigui, molt millor que la primera temporada. Fem la cloenda el dia 18 de juny, fem la cloenda per tothom. Convidem a tota la ciutadania que vulgui vindre a fer la cloenda amb nosaltres, d'igual que hagi assistit a les sessions durant tota la temporada o no. És un bon dia per iniciar-se i començar la propera temporada, que començarem al setembre-octubre, doncs començar. Aquí ens coneixeran. I això serà el dia 18 de juny a la plaça de l'Església a les 5:30 de la tarda. Farem una activitat de fit dance, de ball, i amb tonificació, i serà molt xula. O sigui, això serà una mica la cloenda de l'activitat que ha funcionat i que portem la segona temporada, que ja ho he dit abans. És un programa que ja està consolidat, que continuarem amb ell. Volem afegir, si pot ser, més ubicacions durant la temporada que ve. I tenim, bueno, una sorpresa, que la valoració és tan bona que hem pensat aquest any fer, dintre del programa Fem Esport als Barris, Fem Esport als Barris per joves. I llavors aquesta serà una nova activitat, és una nova iniciativa i serà per joves de 16 a 25 anys. És una activitat funcional, la treballarem, farem treballs amb kettlebells, amb mancuernes, amb gomes i altres materials. L'activitat serà al passeig marítim, on està la, que tenim la zona del kitesurf actualment, que això és passeig marítim 159-161 i crec que és entre el carrer 9 i el carrer 9 bis. Les dates, comencem el dia 29 de juny i farem del 29 de juny al 31 de juliol. Farem una prova pilot durant aquest mes. Jo crec que funcionarà molt bé perquè els joves ja han acabat els estudis i a l'estiu hem de continuar fent esport.
0: Es farà cada dia aquesta activitat?
2: No, es farà dimecres i divendres a partir d'un quart de 8 de la tarda. S'hauran d'inscriure igualment amb l'Entràpolis, a l'app d'Entràpolis, i si algú no s'inscriu i vol anar directament a fer l'activitat, doncs igual que passa amb Fem Esport als Barris normal, doncs també l'acollirem igualment. Tenim una cosa que és algo així sorpresa, bueno, sorpresa no, algo que motivarà, que és que hem fet una samarreta superxula, d'aquestes que porten el jovent ara, molt amples, de màniga, sense sisa, i amb un estampat de Fem Esport als Barris jove, amb molts colors, molt bonica, i aquesta samarreta la regalarem als joves que fallin 5 sessions, que dintre d'un carnet que donarem estiguin marcades les 5 sessions. No sé si, bueno, no sé si donarem un carnet o amb la mateixa Entràpolis, allà sortirà, i llavors regalarem aquesta samarreta. L'objectiu és crear hàbits saludables, hi ha molts joves que ja els tenen, però a l'estiu ja sabem que es perden una mica perquè acaben totes les activitats, també han de tindre temps d'oci, de platja, d'amics, de sortir, però bueno, no hem d'oblidar que l'esport sempre ha d'estar present a les nostres vides i sobretot a la vida dels nostres joves. Com he dit abans, Anna, és una prova pilot. Si funciona bé, això estarà inclòs a la propera temporada de Fem Esport als Barris jove. O sigui, ho inclourem, ja mirarem quines ubicacions, farem un estudi i ho traurem a la propera temporada.
0: No cal portar res de material?
2: No. No cal, bueno, només roba d'esport, evidentment, roba còmoda, fa molta calor, han de portar aigua, haurien de portar potser alguna tovallola, aigua per hidratar-se, una tovallola per la suor i roba còmoda, transpirable. I sobretot calçat esportiu, no es pot fer l'activitat sense sabates ni amb xancles, ja sé que és estiu i que això motiva i condiciona que anem tots descalços o amb xancles, però per fer activitat física hi ha un tema de peces i és perillós. Hem de tindre cura de la salut també.
0: Molt bé. Això s'afegeix a un nou taller de més de 45 anys. Parlem de gent jove, en aquesta franja que vostè ha explicat, però parlem d'una altra franja d'edat, no? Per a persones de més de 45 anys.
2: Sí, això són tot el seguit de tallers que hem anat fent anar per a temes de menopàusia, hiperimenopàusia, adreçats a dones de més de 45. Ha sigut un seguit de tallers que hem fet al CEM Can Roca, a la sala polivalent, i que per l'inscripció també s'ha d'inscriure tota la ciutadania que vulgui accedir-hi per l'Entràpolis. I aquest mes, el 30 de juny, arriba el desè taller d'aquest programa. I és, com t'he dit abans, la temàtica és corporalitat conscient. Aquest taller es farà a la sala polivalent del CEM Can Roca, com sempre. El taller és de 6 a 7:45, és una hora i mitja de taller a dintre de la sala. I aquí, en aquest taller, es treballarà la respiració, la postura, el moviment i la consciència corporal. Vale? Tindre consciència corporal i fer les situacions diàries del dia a dia, qualsevol situació, ajupir-se per agafar alguna cosa del terra, portar bosses de la compra, seure al treball, és una activitat conscient i això involucra el moviment i la consciència del dia a dia que hem de tindre en compte. Tota aquesta activitat també ens ajudarà a reduir les tensions diàries i millorarà, com tota l'activitat física. Ja ho sabem, que millora el benestar i cuida el cos d'una manera més respectuosa.
0: Doncs continuem parlant dins de l'àmbit de l'esport, perquè s'implementen nous circuits esportius de proximitat.
2: Sí, ja ho vaig dir el divendres al ple, vam aprovar per unanimitat l'adhesió a Ciudades que Caminen. Com vaig explicar ja, aquesta adhesió ens permetrà treballar per millorar totes les rutes accessibles, per formar el personal que les farà. Té una sèrie d'avantatges que estem afegits i adherits a Ciudades que Caminen. Millorarem la sostenibilitat, millorarem la mobilitat, tenim en compte l'urbanisme de la ciutat per fer les rutes. Ens ajudaran i ens donaran eines per millorar aquestes rutes i el que volem és apropar que la gent, per exemple, aquesta també ens dona una eina que és el Metro Minuto, que és com si fessin de la ciutat un mapeig d'un metro i te diu d'un punt de la ciutat a l'altre, quan caminant, quants minuts trigues. Llavors farem això a la ciutat, ens ajudaran a fer que la ciutat tingui un metro minut i que la gent, abans d'agafar el cotxe o agafar la moto o agafar la bici, no, la bici també la pot fer servir, però ens dirà quan triguem d'un punt de la ciutat a un altre en minuts per anar caminant. Llavors, és una mica per conscienciar també a la ciutadania que hem de deixar el cotxe, que aquí a Castelldefels, malauradament, el cotxe ho agafem per tot arreu, per anar a qualsevol lloc. I aquí les distàncies són curtes i d'igual d'anar d'aquí a la platja, o sigui, d'aquí a la platja igual triguem 15 minuts i això no és res, això és salut. I llavors, ara estem treballant el nou circuit que unirà Can Roca amb la platja, amb la zona de la platja, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, com vaig dir l'altre dia. També estem treballant amb els tècnics de mobilitat de l'Ajuntament, o sigui, és un projecte transversal en moltes àrees de l'Ajuntament, perquè, com t'he dit, entre urbanisme, entre mobilitat, entre esport, entre salut. Llavors, tot això ho farem. Aquest segon circuit comença ara i, com ja vaig dir l'altre dia, la nostra intenció és fer-hi molt, fer molts més circuits i fer una anella que sigui una anella verda que englobi tots aquests circuits i que la gent pugui anar fent tota l'anella a poc i fer-ho com una manera de fer exercici diàriament. Estan marcats, tenen els quilòmetres, tenen les distàncies, tenen... Llavors és molt xulo.
0: I també estem parlant doncs, tota l'estona d'activitats que es posen en marxa a l'arribada també de l'estiu i una clàssica són els cursos d'estiu d'activitats aquàtiques al FEM Can Roca.
2: Sí, la veritat és que es va obrir la inscripció fa un mes i hi ha molts cursos que estan plens. Jo adreço a la ciutadania que si els seus fills han de fer alguna activitat a l'estiu, sobretot amb la calor, que sigui una activitat on hi hagi aigua, on l'aigua estigui pel mig, sigui un campus, sigui les entitats esportives que fan campus i els pavellons o els espais esportius que tenim també venen amb els nens a la piscina un cop o dos a la setmana. O sigui, hem d'intentar que els nens es mullin durant les activitats d'estiu. Bueno, els nens i la gent gran també. La gent gran també té moltes activitats d'estiu i bueno, s'han de mullar. Llavors, els cursos hi ha alguns que ja estan plens, que ja han arribat a la seva capacitat, i altres que no. O sigui, si algú vol tindre interès o vol fer consulta, a la web de Castelldefels Premi Esport ho pot fer, o si s'adreça directament al SEM Can Roca, ja les noies de recepció els hi donaran informació de tots els cursos que encara queden places lliures.
0: Però no cal trigar tampoc massa, perquè entre aquesta setmana i la vinent podríem dir com a límit, no?
2: Sí, sí, perquè els cursos comencen el dia 29, quan acabem el col·le, quan acabi Sant Joan, el dia 29, que és dilluns, crec, comencen els cursos de natació d'estiu. Bueno, allà comencen tots els campus, tecnificacions, casals, les escoles, o sigui, allà comença tot ja. O sigui, que no triguin molt i bueno, que s'acostin a fer consulta.
0: Doncs fem esport per fer salut i justament en el darrer tram d'aquest espai parlem de temes relacionats amb la salut, una xerrada que té lloc precisament aquest 2 de juny.
2: Sí, tenim una xerrada aquest 2 de juny aquí a la biblioteca. La xerrada, el títol de la xerrada és que la pell té memòria i l'hem de protegir-la avui, no hem d'esperar que sigui tard. La xerrada la farà la doctora Yolanda Fortuño, que és la cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans. La doctora farà un repàs de la situació actual de la salut dermatològica, és molt important, i de les previsions fins al 2040. Ella diu que el càncer cutani és el segon en incidència global dintre de les malalties del càncer. Abans està el del colon i el de pulmó. A més, incidirà en la necessitat de generar bons hàbits per a la cura de la pell. Nosaltres hem fet amb ella... Bueno, teniu més informació a la web de l'Hospital de Viladecans. A la web de l'hospital on posa és actualitat i notícies. Aquí està tot l'estudi de la doctora i tot el tema de protecció solar davant de l'arribada de l'estiu i de les activitats. Com he dit abans, l'aigua és important, però cuidar-se la pell també és important. Això ho hem adreçat a totes les entitats esportives, hem adreçat aquesta informació i hem convidat a totes que vinguin a la xerrada, perquè totes, com he dit abans, em reitero, fan activitats, els nens s'han de protegir molt i amb cremes d'alta intensitat, o sigui 50, 100 sobretot, i s'han d'anar posant crema, sobretot si estem al sol més de 8 hores, que és el que fan els nens. Comencen al campus o l'estatge o el que sigui pel dematí, a les 9 del dematí, quan sortim de casa ja haurien de tindre la crema posada i després els monitors o els tècnics s'encarregaran de que aquests nens tornin a posar-se crema a mesura que va passant la jornada esportiva o la jornada lúdica diària. Nosaltres el que hem fet amb l'Hospital de Viladecans, l'àrea de salut, hem fet una campanya i hem fet una campanya molt xula amb vídeos i fotografies i amb el Volleyball. Perquè com el voleibol és una activitat de platja i està tot el dia a la platja, els nens estan tot el dia allà fent els campus, directament a l'hospital, la seva àrea de màrqueting ha fet uns vídeos amb el voleibol i unes fotografies i han participat aquest any amb la campanya, en la campanya publicitària de l'hospital. Llavors, bueno, jo espero que vingui molta gent, l'aforament serà segons la capacitat. És veritat que el divendres vam mirar a l'Entràpolis a veure quanta gent estava inscrita i hi havia més de 45 persones, o sigui que jo la xerrada és demà, amb la qual jo, si hi ha algú que estigui molt interessat, sisplau que s'inscrigui, i si no, doncs que vingui, perquè potser hi ha quòrum, hi ha places, hi ha, vale? Llavors podrem entrar. I bueno, aquesta és la informació.
0: Perdona,
2: és la
0: quina
2: campanya.
0: Hora és la xerrada?
2: La xerrada és a les 6, em sembla.
0: A les 6 de la tarda.
2: Ara t'ho dic.
0: A la sala Margarida Xirgo.
2: Ostres, Anna, ara...
0: Després comprovem l'hora?
2: Si ho comproves després, i perquè no, ara no ho tinc aquí, però jo crec que sí.
0: Ho comprovem.
2: Que serà a les 6.
0: Doncs parlem d'una altra activitat important. Aquesta és molt transversal perquè participa educació, participa salut. És fonamentalment una activitat d'educació, però també salut té un punt destacat. M'estic referint a la cloenda del Pla Educatiu Entorn, i aquí precisament esport tindrà una carpa amb fruita i jocs, no?
2: Sí. Si em permets, sí. La xerrada és a les 5 i mitja, a 2 quarts de 6. Ho tinc a l'agenda, de 2 quarts de 5, de 6 a 2 quarts de 7.
0: Molt bé.
2: Vale? A la biblioteca.
0: Perfecte.
2: Vale, i ara anem al Pla Educatiu de l'Entorn. Bueno, el Pla Educatiu de l'Entorn és una fira que es fa a la plaça de l'Església, on participen totes les entitats extraescolars que fan activitats extraescolars, tant siguin de l'escola, de les AFAS, o siguin entitats privades que fan l'activitat a dintre de les escoles. I aquí és com una mostra de totes les activitats que fem, que fan els nens i fan aquestes entitats o associacions durant tot l'any. Nosaltres aquest any tenim una sorpresa, la carpa de Salut i Esports la tenim junta des que jo soc regidora de Salut i Esports, les tenim juntes, i llavors el que fem és que a la carpa d'esports donem fruita sempre, i fem allà al costat mateix, davant de l'edifici de la República, fem una mica de jocs multiesportius pels nens que vulguin vindre. Llavors, tu fas el joc, funciona així, te donen una cartolina i quan t'agrapen la cartolina vol dir que has fet els jocs i te donen la fruita o a qualsevol altra carpa te donen la sorpresa o el regal que et vulguin donar o l'obsequi. I a Salut aquest any, abans donàvem el kit del raspall de dents, quan venia el nen li donaven, i aquest any no. Hem muntat un cajú, que és un joc interactiu. Tindrem una pantalla molt gran on el nen hi haurà preguntes sobre la salut bucodental de cada nen, la higiene bucodental. Aquest cajú l'hem fet amb les infermeres del CAP de Can Bou i bueno, tindran que contestar unes preguntes i amb la resposta, si la resposta és afirmativa i és correcta, doncs els hi donarem el kit del raspall i la crema de dents. I això serà el dia, com has dit abans, el dia 5, que és divendres, que serà el divendres d'aquesta setmana. I ja està, res més.
0: És una activitat oberta a tothom.
2: Sí, sí, sí.
0: I, com vostè deia, una mena de fira on es mostren totes les activitats extraescolars que s'han fet al llarg del curs. Hi haurà música. Parlarem amb la Marta Iglesias d'Educació properament, també que ens expliqui la resta de graella d'activitats que tindran lloc. Però, com sempre, molt transversal perquè participen moltes àrees de l'Ajuntament.
2: Sí, moltes, quasi totes.
0: Gairebé totes.
2: Sí, per això les tècniques d'educació, inclús el regidor d'Educació, el Ramon Amador, et podrà ampliar molt millor que jo a tota la informació, perquè jo sóc una convidada també.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports per Som Castelldefels. Que vagi molt bé la setmana i fins a un altre
2: moltes
0: moment.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, avui ens visita el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
4: Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, Anna.
0: Bon dia. En qui repassem doncs, els temes més destacats del darrer ple, que començava amb un escrit a la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca.
4: Bon dia a tots de nou. Sí, lamentablement és una altra vegada repeteix escenes molt desagradables de testimonis reals de persones que viuen a Castelldefels, doncs que tenen problemes greus de vivenda, amb famílies, amb nens petits, amb menors, amb problemes econòmics, i que estan rebent doncs, moltes pressions per part d'empreses doncs, que volen desocupar treballen per fons buitre, etc, etc, i volen immobiliàries especuladores, etc, etc, i volen, han fet pressions inclús a algunes d'aquestes famílies perquè per intentar desallotjar-les a la força de la seva vivenda, no? Són persones que han tingut problemes econòmics, que tenen un lloguer social, que han pactat un lloguer social dintre de amb el propietari, i que doncs no troben solucions a els seus problemes, no? Ni per part de l'Ajuntament, que tampoc ni dona cap solució de vivenda dotacional, ni cap tipus de sortida, ni ajuda econòmica, ni cap tipus de visualització, no? L'únic que es demana amb aquest escrit, nosaltres també fem força des de el que podem des del PSC i els nostres grups de l'oposició, és que s'intenti mediar, l'administració té força per fer-ho, el govern té força per fer-ho, l'Ajuntament té força per fer-ho, que s'intenti mediar amb aquests fons buitre i amb aquestes immobiliàries especulatives perquè donguin més solucions d'habitabilitat a aquestes persones amb aquests problemes, no? Que donguin més termini per poder pagar, que donguin una opció d'altres vivendes, buscar algun tipus de sortida, no? I lamentablement es van vindre a explicar uns casos reals a Castelldefels, sí, que mirarem a veure fins a on, farem un seguiment fins a on el govern actual de l'Ajuntament es pot ajudar i realment es preocupa d'aquestes persones, no? Que són ciutadans de Castelldefels.
0: Doncs després de la lectura d'aquest escrit per part de la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca, es va desenvolupar el ple, que a l'hora del dia tenia molts punts a donar compte, és a dir, que són punts que no es voten, però que els diferents partits poden intervenir per comentar-ho, i així va ser.
4: Sí,
0: econòmic, sobretot.
4: Sí, va haver-hi molts punts de dades econòmiques financeres, que és passar informació que es pot debatre i així es va fer. I es fiscalitza, però després no es vota, però és un tema formal legal, no? Hi ha altres qüestions que sí que es voten, doncs hi ha altres qüestions que no. La informació a nivell financera i pressupostària era el plantejament d'unes regles de joc de cara que la intervenció de l'Ajuntament faci els seus informes anuals obligatoris de seguiment de com funcionen, com van les comptes de l'Ajuntament, i es va donar compte de quines serien les regles de joc, quin contingut i quin desenvolupament ha de tenir aquests informes de la intervenció, d'una forma molt concreta, en quins aspectes, quins capítols, de personal, de pago de factures, de contractacions, etcètera, etcètera. No? Nosaltres vam trobar aquí a faltar una miqueta que hi hagués control de la intervenció amb projectes urbanístics. Aquí veiem que no entra en aquests temes, i crec que la intervenció hauria d'entrar també en un seguiment de l'aplicació dels projectes urbanístics de l'Ajuntament. Després també sembla ser que el requeriment nostre del PSC, que aquest informe serà trimestral, la intervenció farà un informe trimestral sobre les comptes de l'Ajuntament, en comptes de fer-ho anualment i a tot ho passat un any i pico després de que hagi acabat un exercici, es mirarà de fer-ho més real, més trimestralment, de cara que sigui una informació més acurada, més actualitzada, no? Real, en time. També el resto de qüestions econòmiques sobre el període de pagament, com paga l'Ajuntament als proveïdors, vull dir, els pagaments als proveïdors, en general, la majoria de pagaments, el 70% dels pagaments es paguen dintre dels 30 dies que marca la llei. Així tot, hi ha factures que es paguen, hi ha 40 i tantes factures que es paguen més de 90 dies, que això està fora de llei, fora de termini totalment, i després n'hi ha un 30% del total de factures que es paguen, que són moltíssimes, trimestralment es paguen aproximadament a prop de 3.000 factures trimestralment a l'Ajuntament, hi ha un 30% que es paguen fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. Vull dir, el que es paga, tots els proveïdors que es paguen dintre de 30 dies, és aproximadament un 70% del total de les factures, perquè un 30% es paga fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. No hi ha ara mateix un greu problema de financer i pressupostari a l'Ajuntament de Castelldefels, això és cert, gràcies a que l'actual govern de l'Ajuntament, Som i PP, va pujar els impostos i les tasses i preus públics, doncs, i n'hi ha algunes polítiques pressupostàries, sobretot de vivenda, que no s'han efectuat, no s'està fent res, doncs hi ha un remanent de tresoreria, hi ha una liquidació important, pujada d'ingressos per impostos, tasses i preus públics i una execució de pressupostos en quant a vivenda i algunes parts d'ajudes a associacions, entitats esportives, subvencions, això no està absolutament congelat. Doncs, bueno, per aquests dos motius hi ha una tesoreria important. Però aquesta tesoreria li van fer una reflexió a la regidora d'Hisenda i van fer uns números argumentats i estudiats que aquesta coixí que ara tenim, d'aquesta liquiditat que ara tenim per aquests motius que hem explicat, això en menys d'una legislatura es pot esgotar i no sabem quin futur es deixarà l'actual govern, quin futur econòmic i endeutat ens deixarà l'actual govern PP i Som. Per què? Per què es pot acabar aquest coixí i es poden deixar un futur doncs, superendeutat i sense liquidez a les persones que, als següents governs que puguin haver-hi? Doncs perquè els préstecs que s'han demanat fins ara i que estan aprovats i que s'han de necessitar i utilitzar per fer totes les inversions programades, estem parlant d'aproximadament més de 40 milions de deute, amb inversions aproximadament de uns 40 milions també aproximadament. Molt bé. Fins ara, amb tots els préstecs que n'hi ha anterior a l'any 25, s'estan pagant anualment aprox 3 milions d'euros a l'any de devolució d'amortització de préstecs. Amb les noves inversions i el nou endeutament passarem a pagar 6 milions anuals de devolució de préstecs. Això és un 10% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. 6 milions de préstecs anuals en menys d'una legislatura, el coixí que n'hi ha ara mateix de tesoreria queda esgotat. I aquestes reflexions els hi van fer, els hi van posar sobre la taula a l'actual govern de PP i Som, que bueno, de moment van respondre que estan molt tranquils i que no hi ha problema i que ja sortirà el sol demà. Però bé, la nostra obligació com a oposició, com a PSC, és doncs, vigilar això, fiscalitzar-lo, fer un seguiment i veure que realment les inversions es fan amb endeutament, que no es fa amb tesoreria, que la tesoreria està controlada i que no es tingui que demanar préstecs per pagar les nòmines. Això és com a resum simple, no? Tot aquest seguiment és el que farem i el que sempre estem fent.
0: També es van presentar auditories de les empreses públiques que s'han realitzat.
4: Sí, bueno, es van presentar auditories de bueno, informació d'intervenció, informació comptable, sí. Seguiment comptable i financer de SAC i de Harfels. Totes tenen algunes qüestions de salvetats i incidències en quant a nivell de comptabilitat. Bàsicament estan centrades en que hi ha moltíssimes hores extres, hi ha molt més d'un 10% del personal fa prolongació de jornada, això també passa a l'Ajuntament, això també ho vam posar sobre la taula, i alguna cosa té que passar estructuralment, perquè quan hi ha moltes prolongacions de jornada, moltes hores extres, tant a l'Ajuntament com a SAC com a Harfels, vol dir que alguna àrea, alguna tasca no deu estar ben repartida, o no deu estar ben dotada, o falten recursos en algunes àrees. O sigui, que això han de revisar també les estructures i protocols de feina dels departaments, també s'ha de mirar, perquè no pot haver-hi tanta prolongació de jornada que l'intervenció ho està declarant, ho està dient. Escolta, detectem molta prolongació de jornada i hores extres a SAC, a Harfels i a l'Ajuntament. I després també s'ha detectat tant a Harfels com a SAC alguns pagaments a proveïdors reiteratius amb duració de contractes de més d'un any, que això en principi no pot ser, perquè més d'un any amb diversos proveïdors, el mateix proveïdor, diverses factures, més d'un any, això es té que licitar, no es pot fer amb designació directa. Això també hem detectat-ho i bueno, hem cridat l'atenció perquè es prengui les mesures perquè no es torni a repetir i es corregeixi. No? Aquests són els punts més importants. Després també és una data a destacar. Harfels utilitza les instal·lacions del SAC i a la seva comptabilitat no imputa cap despesa analítica d'utilització d'aquestes instal·lacions. És com si estigués gratis el SAC. Harfels. Llavors, clar, si això comptablement, estrictament, fem l'asiento que toca, doncs els resultats de Harfels que donen beneficis, doncs potser no serien beneficis, no serien tants beneficis, això s'ha de tindre en compte. També vam detectar-ho, vam denunciar, ho vam explicar i ens han respost al govern que prendran les mesures per corregir-ho, perquè s'ha de comptabilitzar realment les coses com són. Vull dir, Harfels ha de pagar a la seva comptabilitat les instal·lacions que utilitza.
0: Si entrem en el capítol de les mocions, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una referent a l'arbrat de Castelldefels i la necessitat està a sobre, no?
4: Sí, el govern municipal, PP i Som, va presentar una esmena a totalitat i aviam que aquesta moció doncs, no va prosperar. No? El que plantejava Esquerra era doncs, fer una revisió global de tot l'arbrat de Castelldefels, tot el parque verde, buscar la natura, l'espai, la respiració, la qualitat de vida i replantejar doncs, a molts espais i molts llocs concrets que no estan ben cuidats i no s'estan fent un bon seguiment. No? I, bueno, el govern municipal del PP va interpretar malament, va interpretar a la seva manera doncs, aquesta moció i la va rebutjar totalment en esmena totalitat, sense comprendre i sense buscar doncs, que si és una contradicció, perquè el mateix regidor Paredes deia que en el fons del sentit de la moció estan d'acord i busquen el mateix. Però, clar, resulta que presenta una esmena a totalitat interpretant doncs, que està mal plantejada per Esquerra Republicana. En fi, coses de contradicció d'aquest govern, una més.
0: I vostès van presentar una moció referent a l'energia i la manera doncs, que es constituís aquí a Castelldefels una entitat, una societat, una manera de que ens puguem autogestionar precisament el tema de l'electricitat, de l'energia.
4: Sí, crear el que es diu una comunitat energètica. Aquesta moció va tirar endavant amb alguna esmena parcial, amb alguna correcció, però en principi doncs, aquí sí que tot el consistori ha entès que el plantejament de present i de futur ha de ser aquest. Hem de ser sostenibles i la generació de recursos energètics han de ser sostenibles, rendibles i cuidar molt bé la salut de les persones, no? I el futur de les persones, la ciutadania. Com? Pues, bueno, crear una comunitat energètica en la qual estudiant diferents llocs de Castelldefels, solars, edificis públics i privats, i es faci un acord públic-privat, que s'instal·lin plaques solars. Plaques solars, plaques fotovoltaiques, que generin una energia i que aquesta energia tingui un rendiment, es pugui doncs, distribuir d'una altra manera i tinguem estalvi de costos, energia sostenible, neta, i millorem la qualitat de vida de Castelldefels a tots els sentits. No? I aquesta moció doncs, va tirar endavant i veurem aviam quin futur té, a veure si és veritat que podem anar mica en mica creant aquesta energia sostenible i alternativa amb plaques fotovoltaiques, no? A Castelldefels, que hi ha molta possibilitat d'aprofitar el sol que tenim.
0: I hi ha una altra moció, en aquest cas va ser presentada per un moment en Comú Podem, referent a la gent gran.
4: Sí, aquesta també amb alguna esmena parcial va tirar endavant. En fi, cau pel seu propi pes, si analitzem el títol de la moció, és desenvolupar realment totes les planificacions i totes les accions que n'hi ha en defensa de la cura de la gent gran. No? Hi ha uns dictàmens i uns manifests del Consell Llobregat de la Gent Gran, del Baix Llobregat de la Gent Gran, doncs que hi ha més de 90 mesures de cures, de dignitat, d'evitar el maltractament, d'assistència domiciliària, en fi, moltíssimes accions referents a la gent gran de Castelldefels i el Baix Llobregat, i aquí el que hem de buscar és que es busquin unes dotacions pressupostàries adequades reals i no només ens adherim a un conveni o a un manifest perquè ens hem d'adherir, perquè el Baix Llobregat i el Consell Baix Llobregat ho manifesta perquè sobre l'actualitat i la realitat de la gent gran, sinó que hem de fer una partida pressupostària i posar uns recursos perquè Castelldefels aquí es pugui fer el màxim possible de millorar la situació de la nostra gent gran, no?
0: Doncs aquí va finalitzar el ple i parlem ara, si li sembla, doncs, dels esdeveniments culturals i esportius. Aquest cap de setmana a la ciutat continua el Festival Viu Dansa amb una actuació estrella aquest diumenge dels Brothers Brothers que faran a la plaça de l'Església una masterclass.
4: Sí, sí, van a moltes activitats, és un poble viu, com sempre hem dit, sempre les nostres associacions i les nostres activitats i iniciatives doncs, culturals, artístiques i socials. No? Efectivament, Viu Dansa és un exemple molt clar de lo que el PSC també i el nostre grup municipal defensa i ha defensat sempre, gràcies a una moció nostra de fa uns mesos, un any aproximat, no arriba a l'any, que van proposar rescatar uns reconeixements i unes activitats i uns eventos de culturals, artístics, teatrals, etc, etc, de dansa, etc. Doncs el govern municipal ha rescatat un projecte d'unes ballarines de Castelldefels per fer doncs un festival de dansa que sigui com residencial i que sigui durader durant dos mesos i mig, no? Durant dos mesos i mig es fan diferents actes, diferents actuacions en diferents llocs del poble, de la ciutat, i es va tornar una altra vegada rescatant l'esperit de l'art i de la cultura i de la dansa que aquí a Castelldefels doncs, faci venir molta gent de fora, faci conèixer una altra vegada la nostra ciutat per altres qüestions que no sigui l'hostaleria, i és super, super, super interessant. O sigui que un empujoncito que vam donar nosaltres al PSC ha servit perquè el govern municipal doncs, posi en pràctica aquest programa. No? És un programa, evidentment, meravellós. És un programa, ara mateix, doncs, que té molt de créixer, té molt per millorar, té molt per de futur, que es podria treballar molt més i es podria fer moltes més coses. I s'ha començat ara i esperem i el recolzarem perquè, com deia, doncs, aquest futur es garanteixi, no? Tant, i donar a conèixer i la sensibilització de la ciutadania tant de dintre com de fora de Castelldefels, de lo que significa l'art, no? L'art, la dansa i les arts escèniques.
0: Doncs també aquest cap de setmana s'inicien les festes del barri, si comencen com és tradicional per la primera d'aquestes festes, que és la festa del barri de Vistalegre.
4: Barri de Vistalegre tot el cap de setmana. Demà divendres per la tarda hi ha una sardinada, el dissabte hi ha el pregó i més activitats, que acaben el diumenge amb unes habaneres i rom cremat. Sí, sí. Tot el barri de Vistalegre és un històric, no? És una tradició, doncs, trobant-se allà aquests dies, no? Efectivament. Intentarem doncs, conviure amb tota la ciutadania aquests dies.
0: I més coses, perquè arriba, crec que el Seven Rugby, de nou, a la platja de Castelldefels, que és aquesta, bueno, un partits de rugby en petit i a la sorra. Bé, jo tinc la possibilitat d'anar alguna vegada i

0: Hi ha diferents, diferents activitats esportives de tota mena, i una d'elles és el rugbi també. Si no, clar, treballar, fer esport a la platja és complicat, perquè no només el calor que comença a fer, sinó també doncs, que córrer sobre la platja, doncs, fas un exercici de propiocepció, que es diu, molt més complicat, i has d'estar preparat, i has d'estar... Bé, és molt divertit perquè després tens tota la natura al voltant, no?, de la platja meravellosa que tenim, però a l'hora de fer esport, doncs sí, has d'estar ben preparadet. Sí. Sí, són activitats específiques que són molt divertides també, sí. Evidentment, es fan un seguiment i s'han d'ajudar i s'han de recolzar sempre, no?
1: I quelcom més, senyor Espanyol?
0: Bé, en principi, el que dèiem, estem preparant doncs, el següent ple, que encara no sabem ben bé per on anirà d'aquest mes de juny, i seguirem treballant, com sempre, des del Partit Socialista per totes aquelles coses que fiscalitzarem, totes aquelles coses que el govern actual doncs, no té oblidades, no? Com és la vivenda i certes ajudes a entitats i esportives i associatives. No? Sobretot la vivenda és un tema que té una assignatura pendent aquí, el govern municipal, en molts sentits.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem aquest cap de setmana a tota l'activitat del poble.
1: Segurament.
0: Gràcies a tots.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. Molt benvingut i ben trobat al teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Començo el capvespre amb Ray Linnam i el tema He Stopped Leaving Her Today. Avui he deixat d'estimar-la. Ell li va dir que l'estimaria fins a la mort. Ella va dir-li que l'oblidaria al cap d'un temps. Els anys passaven i ell la tenia encara dins el seu cap. Encara l'estimava i esperava el seu retorn. Però avui ell somriu perquè ha deixat d'estimar-la. Ha mort l'amor i li han col·locat una ofrena floral al seu ataúd. L'ha estimat fins a la mort. He stopped loving her today. Ray Linnam.
2: He said I love you till I die.

que sempre pugui veure la llum. Long as I can see the light. La canta Inger Marie Gunderson. Posa una espelma a la finestra. Me'n vaig, però tornaré a casa força aviat. Quan torno, tinc que veure la llum. Prepara la maleta, doncs durant un temps aniré a la deriva. Tinc l'ànima esglaiada de dolor. No et preocupis, noi. Quan torna, jo ja veuré la llum. Ara estic perdent el meu camí. Després, quan torna, ja veuré la llum. Long as I can see the light. Inger Marie Gunderson.

Al capvespre, música per somiar. In my life, en la meva vida, te la canta Diana Krall. Hi ha llocs que recordaré per sempre. Alguns han canviat, altres han desaparegut i d'altres permaneixen iguals. Però tots els llocs tenen el seu moment per a mi. Amics, amants, plors i rialles. A la meva vida n'hi ha de tots, però cap hi és com tu. Mai perdré el carinyo per cap dels meus records, però a tu cada dia t'estimo més. In My Life, Diana Krall.

Al capvespre, música per somiar. Love in vain, amor en va. La canta Peter Green. La vaig seguir fins a arribar a l'estació. És molt dur confessar-ho, però el meu verdader amor se'n va. La vaig mirar als ulls i em vaig sentir trist, solitari i amb ganes de plorar. Jo havia estat vivint amb somnis que no paraven d'esmicolar-se. El tren se la va endur i tot el meu amor és en va. Love in vain, Peter Green.

al capvespre, música per somiar. La noia de Jersey. Jersey Girl, amb Bruce Springsteen. Aquesta nit vull estar amb tu. Vindré a Jersey. Junts anirem al parc d'atraccions. Amb tu, tot és perfecte i tots els meus somnis es fan sempre realitat. Passejarem junts, parlarem de tot i ens riurem de tot. Jo confesso que estic enamorat d'una noia de Jersey. Ella em fa tremolar quan sóc als seus braços. M'ho dona tot. Em fa feliç. I un dia portarà el meu anell. Jersey Girl, Bruce Springsteen.

Al capvespre, música per somiar. Billy the Bile et canta ara Let it be me, deixa que sigui jo. Beneït el dia que et vaig conèixer, vull estar sempre amb tu, sisplau t'ho demano. Deixa però que sigui jo qui t'estimi, no em prenguis el cel. Si necessites abraçar algú, si vols que algú t'estimi, deixa que sigui jo. No em deixis mai sol i diguis que només m'estimes a mi. Deixa, però, que sigui jo el que t'estimi. Let it be me, amb Billy the Bile.

Al capvespre, música per somiar. The Dance Floor, la pista de ball, amb Silke Nygaard. Deixa'm quedar-me i balla amb mi. Aixeca'm ben amunt i porta'm per tota la pista de ball dansant. Digue'm que potser m'estimaràs. Digue'm que el millor puc ser jo el que estàs buscant. Però digue'm-ho mirant-me els ulls. Allí sempre s'hi veu si un és feliç o no. La mirada no es pot maquillar. No hi veus. Amor? The Dance Floor, Silke Nygaard.

Al capvespre, música per somiar. Enric Danko et porta ara la cançó Sip the Wine. Beurem un glob de vi. Vull estirar-me amb tu al llit. Els dos cossos estaran ben a prop i beurem una mica de vi. Tanquem els ulls, no pensem en res. Tot romandrà en aquesta habitació. No sortirà res d'aquesta habitació. Compartirem la nit i farem uns glops de vi. Prenem-se aquesta nit per a tu i jo sols. Sip the Wine, Rick Danko.

al capvespre, música per somiar. All by myself, tota sola. La veu és d'Eric Carmen. Quan era jove, mai vaig necessitar ningú. Fer l'amor era només una diversió. Ara, això ja ha passat. Ara, visc sola. Quan truco per telèfon, ja ningú em respon. No vull estar sola mai més. Ara em sento insegura i amb amors molt, molt llunyans. Estic tota sola i no hi vull estar. All by myself, Eric Carmen.

Al capvespre, música per somiar. Take me right away. Treu-me l'alè. Te la canta Berlín. Els amants no coneixen la vergonya i tot cridant diuen treu-me l'alè. Només esperen i desitgen amor. I tot i fent l'amor, a càmera lenta, molt lenta, van cridant, treu-me l'alè. I van cridant mentre els ulls els hi van espetegant de felicitat. Treu-me l'alè. Take me right away, Berlín. Amiga, amic, espero i desitjo que tinguis dolços somnis. Bona nit, cuida't i t'espero ben aviat.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels.
4: Radio Castelldefels. Són les 11. Radio Castelldefels.
5: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
6: Al 98.0 de la freqüència modulada.
5: Radio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.